0: Flash FM. Són les 6.
1: Què tal? Bon dia. Són les 6 del matí.
0: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí. El matinal de Flash FM. Flash, flash, flash. Amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
2: La que manda.
1: Bé, va, benvinguts, benvingudes a un nou Flash Matí de divendres.

0: per engegar un nou flash matí, el d'aquest divendres. Tothom amunt!
1: No us espanteu! Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya.
0: Vinga.
1: El Flash Matí.
0: Ara mateix les 6 i 4 minuts d'aquest 8 de maig, d'aquest divendres, que estem posant en marxa amb tots i totes vosaltres. Què tal? Com esteu? Com porteu aquesta... No sé, aquesta estoneta de cotxe, de carretera, allà, les primeres passes del dia, els primers quilòmetres, o els últims, si sou d'aquells que heu treballat a la nit i aneu de tornada, o, bueno, si no heu treballat pas i, en canvi, heu estat allà de pendoneo i ara també torneu una miqueta desubicats o desubicades, que jo m'he trobat ja uns quants aquí, abans d'arribar a l'estudi de Flash FM, per passeig de Gràcia, allà, una miqueta de no sé què pinto aquí, doncs. Si algú es troba en aquesta situació, què tal? Bon dia. Bon dia, Bon dia, No bona nit, bon dia, Bueno, va, posem en marxa aquestes 5 hores de show des d'ara fins les 11 del matí. Amb molta música, amb molt de ritme. Aquí l'Héctor Ortega, un plaer fer-vos companyia de 6 a 11, com és habitual, cada matí, La nostra moguda matinal a Flash FM. Música, bon rotllo, energia positiva, moltes noticietes random i els regals habituals. Avui també amb entrades per PortAventura. Amb la samarreta... En fi, una miqueta la jugada de cada matí aquesta setmana, I, per exemple, cançons de Bizarrap, de Jayco, de Noel, de Mike Towers o de Romeo Santos. Engeguem amb el Dardos. Benvingut i benvinguda.
1: Flash Matí, de 6 a 11. El despertador més potent de Catalunya.
0: La batxateta de rigor, vinga.

0: temazo, ¿eh?
1: Se hace la que no me conoce.
0: Remember, una miqueta reggaetón antique. ¿Para qué te vendrás? Sam Jayco, J Balvin y Bad Bunny.
1: Me la comen entera y nadie se entera.
0: Hace un no me conoce, la escolteu al Flash Matí de Flash FM. ¿Para qué te vendrás? 8 de maig. A ver, hem de parlar una mica de Bad Bunny perquè sabeu que el maig... Això ho vam estar dient des de fa molt de temps. El maig ve a Barcelona. Què passa? Que estem al maig, tu, que ja és el mes en què Bad Bunny estarà actuant a Barcelona. Ok, fins aquí tot bé. Sabeu, evidentment, que no quedaven pas entrades, que van volar, però de manera immediata quan van sortir a la venda. Doncs us vam anunciar que avui surten a la venda noves entrades pels concerts de Barcelona i Madrid. I és que Bad Bunny ha habilitat una zona especial, una zona exclusiva... Els seus dos concerts a Espanya, els de Barcelona i els de Madrid. Just darrere de l'escenari és una secció nova que es diu Los Vecinos, ho sabíeu o no? I hem vist ara, perquè estava tafanejant, dic, hòstia, això s'ha d'explicar. Sortiran a la venda a les 9 d'aquest matí aquestes noves entrades amb un preu de 203 pavos, 203 més uns 27 euros de gestió. Per tant, uns 230 euros entrades per... aquesta nova secció, Los Vecinos, els concerts de Bad Bunny a Madrid i Espanya, just darrere de l'escenari. 230 pavos, aquestes entrades. A veure, si us veu quedar sense, podeu intentar comprar-les. És una pasta, Una pasta. Per a un VIP, mai millor dit. Per fi arriben ja els concerts de Bad Bunny a casa nostra. Teníem moltes ganes,
2: Flash. Un matí de bojos. Un matí amb el Flash Matí.
0: Bad Bunny tornarà sonant aquest matí a Flash FM. Només faltaria, de moment hem de fer play al Bizarrap Music Sessions número 0. Bizarrap i Daddy Yankee engegant el divendres, engegant el cap de setmana.

0: pop puxa. Tinc 6 anys.
1: Ai, Cookies.
2: Bon dia, hola. Bon dia, bon dia al dematí. Els flaixeros ja estan aquí.
1: Molt bé.
2: Hola, Héctor Ortega.
1: Hola, què tal?
3: Flaix Matí, de 6 a 11, amb

Aquests d'aquí són els Figaflaues. Solucions i no problemes, ja ho coneixeu, eh? Només faltaria. Són ara mateix les 6 i 19 minuts d'aquest matí de divendres. Divendres, per fi, 8 de maig, som al Flash Matí. El despertador més musical de tota la ràdio, el de Flash FM. Sona la Villa, Ryan Castro i Capo. Molt bon dia a tothom. Yeah.

0: l'any 2020 amb la tonteria, poca broma. El manual para calentar tu piel, les 6 i 26 minuts ara mateix d'aquest divendres. Som al Flash Matí de Flash FM. Hola, hola, què tal? Aquí l'Ortega, ens hi hem posat a les 6 del matí, us estarem fent companyia, estarem fent sonar el bo i millor del ritme fins les 11. Encara tenim tot el matí per endavant. Si l'esteu començant amb nosaltres, gràcies. Vinga, bravo, bravo. El lloro que avui també tindrem entrades per PortAventura. En algun moment del show d'avui obrirem línies del telèfon de directe, ja el sabeu, però jo us el recordo per si de cas, perquè el tingueu a mà, el 935456868. Repeteixo, 935456868. Això serà en algun moment aleatori d'aquest divendres. Però això, que sapigueu que avui també, efectivament, confirmo, tindrem una entrada per PortAventura. De moment, el dia comença i ho seguim fent amb el so, per exemple, en aquest cas, de Shakira i Bele.
1: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: Algo tu, i de seguida, el temps i l'informatiu. No desconnecteu. Quiero vivir.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 6:45. Continuem pendents del brot d'antivirus que afecta el creuer de luxe que viatja ara cap a les Canàries i on hi ha d'arribar diumenge amb 147 persones a bord. L'OMS, però, envia un missatge de tranquil·litat i assegura que aquest virus no és ni de bon tros com el del coronavirus. L'organisme ara centra tota la seva feina a rastrejar les diferents persones que anaven en un vol on viatjava una afectada, però també els passatgers que van baixar en una escala prèvia que va fer el vaixell abans de declarar-se el brot. Per ara ja hi ha fins a 9 casos detectats entre confirmats i sospitosos, 3 dels quals serien les persones que han perdut la vida. A tot això, els 14 espanyols que estan al vaixell, un cop arribin al port, seran traslladats a un hospital de Madrid i faran un confinament voluntari. Dos agents de paisà dels Mossos d'Esquadra es van infiltrar dimecres en una assemblea de docents. Així ho denuncien diversos sindicats que demanen explicacions al govern. Tot això passa l'endemà d'arrencar la tanda de mobilitzacions del sector educatiu, on ahir van fer vaga les escoles bressol de tot el país i entre altres llocs van manifestar-se a Barcelona, però també va haver-hi concentracions a Tarragona o a Girona. I avui és l'últim dia que es podrà fer servir l'abonament gratuït de Rodalies que porten funcionament des de finals del mes de gener fruit del caos ferroviari que s'ha viscut des dels principis d'any a la xarxa catalana exceptuant sobretot per l'accident a Gelida. A partir de demà el cost dels bitllets tornaran a tenir el mateix preu d'abans de la crisi. Els esports. Tensió al vestidor del Real Madrid després que Tchouaméni i Valverde es barallessin i l'uruguaià acabés ingressat a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic i haurà d'estar entre 10 i 14 dies de baixa. El club madrileny els ha obert un expedient disciplinari a tots dos. A tot això, diumenge, el clàssic entre el Barça i el Madrid, on els blaugranes es poden proclamar matemàticament guanyadors de la Lliga, tant si empaten com si guanyen els blancs.
0: Flash Matí, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: 70-30, una bona proporció, per què no? Los del espacio, Sleep Killa, la Maria Becerra, la Emilia, el Duki, el Tiago, tota la colla d'argentins que van fer aquest himne ara fa uns quants anys amb la tonteria, los del espacio, ja té uns anyets. Les 6:37 d'aquest divendres al matí, Jean Ponsa, bon dia.
1: Bon dia, Héctor, què tal, com estàs?
0: Los del espacio és com per tu un dia sense pluja, llarg.
1: Sí, exacte, un dia llarg i avorridot.
0: No, avorrit no és en aquest cas, però...
1: Llarga,
0: una cançó llargueta. Aviam, aquest divendres, Jean, què ens espera?
1: Doncs mira, avui tornarem a tenir ruixats, tot i que sense tempesta. Avui matí, com a molt, s'escaparà alguna gota de moment al sud de les comarques de Tarragona, és a dir, a les Terres de l'Ebre. I a la tarda tornarem a tenir ruixats, en principi poca cosa avui a punts del Pirineu i al nord de la Catalunya central. Avui, a diferència d'ahir, doncs no aniran acompanyats de tempesta en principi. Durant el matí, el encara farà bon temps, a punts del Pirineu amb bastant sol, a punts del litoral peritoral amb alguns núvols, i a la tarda s'invertirà una mica la situació, sortirà una miqueta més el sol al litoral i, evidentment, doncs, si plou al Pirineu, doncs es taparà més.
0: Ja.
1: I pel que fa al cap de setmana, demà, el matí encara aguantarà força, però a la tarda ens arribarà un front des del sud que ens portarà pluja a qualsevol punt de Catalunya. En principi passa ràpid i podria ser que a partir del vespre ja no estigués plovent a la majoria de les comarques, només a les comarques de Girona. I diumenge sembla ser que el temps, doncs, sí que seria més estable en general. Per tant, demà, a la tarda, agafeu el paraigua.
0: Molt bé. Ho farem, Jan, a les temperatures ara mateix, com estan?
1: A la Bisbal d'Empordà tenim 10 graus, a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, 8 graus i mig, a Miami Platja, al Baix Camp, 12 graus, finalment als Alfacs, al Montsià, 14 graus i mig, Déu-n'hi-do.
0: Molt bé, tio, hosti, 14 graus i mig a aquesta hora no està mal, eh? Molt bé, Jan, fins ara, tio.
1: Vinga, fins ara, Héctor.
0: Tenim preparat el Mora, J Balvin, també, per exemple, l'Adial o el Lucre.
2: Flash. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: Va, bon dia.
3: Que

eres tú llamándome a esta hora, por favor, si tot just acaba de sortir el sol. Això és normal, eh? Normal que es queixés. J Balvin, Bad Bunny. És muy tarda. Gairebé 3:45 d'aquest divendres. Molt bon dia, gràcies per ser-hi. Som al Flash Matí de Flash FM. Ja sabeu, el despertador de Flash FM, el que us posa més música de bon matí. No volem xapa, és massa d'hora per això, eh? Mora i Zetangana, ho tenen clar. Sona droga, som-hi. Última.

0: Flash Matí, divendres 8 de maig del 26. Això continua, gràcies per ser-hi. Repassem una miqueta un dels concursos d'aquesta setmana. Portem tots els dies de la setmana regalant-vos entrades dobles per un esdeveniment que està tenint lloc aquests dies i està en marxa a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat. La Fira de Productes Ecològics i Consum Responsable. Biocultura Barcelona. Si voleu anar-hi gratis, avui també tenim una entrada per vosaltres. I la pregunta d'avui a través del WhatsApp és la següent, ja que va el tema aquest sobre aliments i consum responsable i de més. Quin menjar, quin aliment seria la vostra exparella?
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: S'ha tacut alguna cosa així per rajar una miqueta d'ell o d'ella o no? Quin aliment seria, quin menjar seria la teva exparella? Aquesta és la pregunta que us fem avui a través del WhatsApp del Flash Matí. Si voleu participar, ja podeu contestar-la. Vinga, va.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

tietes de Catalunya, els Tallets, amb el bailoteo des de l'àlbum Epic Solete. El Solete va sortint, o ho intenta, si més no, Bailoteo, mentrestant, nosaltres el fem aquí, al Flash Matí. Evidentment, perquè estem a l'altra banda per fer-vos companyia i per fer-vos sonar aquí cosetes tan xules com aquesta, per exemple, que ens farà arribar a les 7 del matí del 8 de maig. Les K-pop de Bonhunters, Golden, temazo amunt, va!

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. Continuem pendents del brot d'antivirus que afecta el creuer de luxe que viatja ara cap a les Canàries i on hi ha d'arribar diumenge amb 147 persones a bord. L'OMS, però, envia un missatge de tranquil·litat i assegura que aquesta situació no és ni de bon tros com la que es va viure ara fa 6 anys amb el coronavirus. L'organisme centra tota la seva feina a rastrejar les diferents persones que anaven en un vol on viatjava una afectada, però també els passatgers que van baixar en una escala prèvia que va fer el vaixell abans de declarar-se el brot. Per ara, ja hi ha fins a 9 casos detectats entre confirmats i sospitosos, 3 dels quals serien les persones que han perdut la vida. Avui arrenca l'estreva unilateral imposada per Rússia amb la voluntat de celebrar sense incidents el dia de la victòria. Ara bé, Moscou s'està blindant a pany i forrellat per evitar un possible atac ucraïnès. Entre les mesures ha restringit l'accés a internet de la població i ha imposat durs controls d'accés a la ciutat. I la Unió Europea ha prohibit els sistemes d'intel·ligència artificial que puguin crear les anomenades deepfakes de caràcter sexual, la pràctica de generar fotografies, de despullar persones sense el seu consentiment i a mia. Tot això quan Catalunya integrarà l'educació sexual i activa en el currículum de l'ESO a partir de l'any vinent, un pla que, a més, busca reduir les infeccions per transmissió sexual en la franja de població més jove. Els esports. Tensió al vestidor del Real Madrid després que Tchouaméni i Valverde es barallessin i fes que el jugador uruguaià acabés ingressat a l'hospital per un traumatisme cranioencefàlic que l'obligarà a estar entre 10 i 14 dies de baixa. El club madrileny els ha obert un expedient disciplinari a tots dos. A tot això, diumenge, es disputa el clàssic entre el Barça i el Madrid, on els blaugranes es poden proclamar-se matemàticament guanyador de la Lliga, tant si empaten com si guanyen els blancs.
0: Sona el Megacrack. Megacrack. Flash FM.
2: La que manda.

0: Es diu d'Elegidos, és el Jay Wheeler per segona setmana consecutiva com a mega crack a Flash FM. No m'hi has escrito ni per a passar el rato, Gemma Manzanero, per favor, què et passa, tia?
1: Ei, a mi no em culpis, que jo sempre t'esquip per enviar-te mems, eh?
0: Però per bon passar el rato. La veritat. Bueno, bon dia a tothom. Com estàs, Gemma? Què tal? S'ha dormit avui o no?
1: S'ha dormit com sempre, les meves 4 hores rutinàries.
0: Molt bé.
1: Tu has dormit les 8, no, suposo?
0: No, clar que no.
1: No, tampoc, no?
0: Clar que no.
1: I som bringats com tothom qui ens escolta ara. Estem tots units en la germanor, eh?
0: Efectivament. Escalf a tothom.
1: Escalf, sí.
0: 7 i 5 minuts. És divendres, però, eh? Això és molt bona senyal.
1: Sí, i tant.
0: Ai, com està el pati, Gemma?
1: Està molt malament, però molt malament, eh? Mira, què et sembla si anem cap a Bogotà?
0: Vinga.
1: A parlar d'un adolescent que ha estat hospitalitzat, tranquils, està bé, està sano i salvo.
0: Està correcte.
1: Sí, perquè es va introduir una pila.
0: Al lloro.
1: Doble A, saps les dues As majúscules?
0: Com la Noel, eh?
1: Exacte. Per el recte.
0: Pel ranus, directament, eh?
1: Per què va fer això? Per donar-se plaer? Doncs no.
0: Per què?
1: Ell estava convençut de que així augmentaria la seva vitalitat.
0: Com energia!
1: El centre mèdic va dir que aquest xaval va veure, doncs mira, vídeos a internet que deien que si et foties una pila pel cul, doncs tindries més energia. Com fotre't 4 cafès? Doncs
0: és molt perillós, el segons quin contingut. No t'ho has de creure d'entrada, vale?
1: Exacte. Què diuen els metges? Que ja li han tret la pila del cul i que el jove, doncs aquest noi està encara en observació per si de cas. Perquè penseu que les piles tenen molts productes tòxics.
0: Per si li surt un altre cul, saps?
1: Saps
0: o jo què sé, un tercer ull o
1: exacte.
0: Alguna cosa.
1: Exacte. No? Bueno, escolta, doncs això és el risc de la desinformació de
0: exacte.
1: Xarxes, etcètera. Clar, els comentaris, òbviament, diuen Anuel doble, ¿eh?
0: Veus?
1: Cuando le dijeron ponte las pilas, se lo tomó literal.
0: Oh, ponte las pilas, qué bo.
1: Y la gente demanant, ¿pero funciona o no funciona?
0: Que tengo yo un par aquí en el cajón, ¿no?
1: Total, que els comentaris són lo millor. I escolta, quan escolteu això, és que hi ha gent per tot en aquest món.
0: Ui, tant, i tant.
1: Quan penseu que heu fet la tonteria més gran, hi ha gent que us supera.
0: Que encara haurà fet una de més grossa.
1: Una pila pel cul.
0: Vinga, nosaltres no us proposarem ficar-vos rep al cul, exactament. El que sí farem és donar-vos energia a la nostra manera, vale?
1: Us podeu fotre la nostra música, pec.
0: Pec, por el culo. Flash matí de divendres, energia per tothom a aquesta hora, eh?
2: Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash matí.
0: Flash. Vinga, som-hi.

que no, que ni borratxo no se'n va de les Canàries, tu. El Quevedo, engegant aquest divendres, posant en marxa els motors de tots i totes vosaltres en aquest 8 de maig. 7:13, por un pendejo no se llora.

0: Justin Bieber amb Nicki Minaj, Beauty, era Beats, el flash matí d'aquest divendres. Toma ja! 7 i 19 minuts. T'has fixat mai que tots els models de Peugeot acaben amb 8 o no? No és casualitat, perquè a Peugeot el 8 significa confiança, seguretat i tranquil·litat. Amb Peugeot Care tens fins a 8 anys o 160.000 quilòmetres de garantia a tota la gamma, i això vol dir anys i anys per gaudir del teu cotxe amb la tranquil·litat de saber que has triat bé. Des dels models híbrids fins als elèctrics, tota la gamma Peugeot està pensada perquè condueixis amb total confiança. Ja ho saps, estrena el teu Peugeot i deixa que el 8 faci la resta. Consulta en les condicions a peugeot.es.
1: M'agrada el Flash Matí!
2: Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
3: Bon dia. Si has participat en algun dels 5 sortejos diaris de Triplex de l'11 i de Super 11 d'ahir, pots consultar si has guanyat el teu venedor de l'11 o a juegos11.es. Tingues present que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ara i sempre, ben jugat.
4: Agafem aquesta drecera, que arribarem abans.
5: Te la saps totes, eh?
4: Una, que ja ha fet moltes voltes.
6: Potser els teus pneumàtics també. Sigui quina sigui la marca del teu vehicle, vine a Opel Service i renova els pneumàtics al millor preu. I si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Condicions a opel.es.
7: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatge a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: Blanco de verano, Don Simón.
9: Blanco de verano, Don Simón.
8: Nou blanco de verano, Don Simón.
10: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
11: Tens un màster en festa i encara ho fas per amor a l'art? Vinga, va! Espavila, perquè InfoJobs té oberta l'oferta més bèstia de l'any. Entra a InfoJobs des de la web o l'app, busca Flash FM separat i la veuràs. Apunta't a provador de festes. Sí, això existeix. Si et seleccionem, 1.000 abraços per anar de festa a la Wrap Up. Així, tal qual. Entra a infojobs.net, dona-t'hi d'alta i inscriu-t'hi. InfoJobs, aquí es comença fort. Andorra. Flash FM. 93.8.
12: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.

0: vegana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
1: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727 377.
0: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.

0: El Fercho estava una miqueta ratllador perquè deia, escolta, tu t'has oblidat de mi, però és que no sé quin dia va ser això, eh?
1: Pobret.
0: No es va marcar el calendari, mira, se olvidaron de mi.
1: Em fa llàstima.
0: Estaria guai això, eh?
1: Pobret.
0: Luna, és com es titula això, de l'any 2024. Són les 7 i 27 minuts. Molt bon dia a tothom. Gemma, avui, què passa?
1: Què passa, Héctor Ortega? Molt bon dia!
0: Recordeu que tenim la samarreta del programa, la del Por la Mañana Café, Por la Tarde Ron. Deixa sí. que posi la sintonia de rigor, per si de cas.
2: Por la Mañana Café, Por la Tarde Ron.
0: En qualsevol moment del matí podria ser que obrissin línies del telèfon de directe.
1: Sí.
0: Per regalar la samarreta. Per tant, atents i atentes a aquest flash matí del divendres que fa estona que està en marxa. 8 de maig, amb Rosowski, Malibú, som-hi!
1: Bon dia!

0: Flash FM. Flash informatiu.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. Ahir va haver-hi sessió de Consell General. Entre altres coses, el Consell va aprovar la reforma de la Llei de la Nacionalitat amb els vots de la majoria i també d'Andorra Endavant, un nou text que introdueix canvis en, per exemple, els requisits de residència. No cal que siguin 20 anys de forma continuada, sinó que es poden fer per diferents períodes. També l'escolarització i el coneixement del català per accedir a la nacionalitat andorrana. PS i Concòrdia van votar-hi en contra. També el Consell General va rebutjar la proposta del PS que plantejava vincular l'augment de tots els salaris a l'IPC. El debat es va centrar en la pèrdua de poder adquisitiu i en el model econòmic actual. Des de la majoria es va defensar les mesures impulsades els darrers anys, destacant l'augment acumulat del salari mínim i la seva evolució per sobre de la inflació. I mentrestant, el preu mitjà del metre quadrat dels pisos continua a l'alça. Durant el primer trimestre d'aquest any s'ha incrementat un 3% respecte al mateix període de l'any anterior, situant-se per sobre dels 4.400 euros per metre quadrat, segons dades publicades per Estadística. I les parcel·les del Clot en privat d'Escaldes Engordany, que fins ara acollien un parc infantil i un aparcament, es transformen en un nou complex que es diu Metropolitan Tower. El projecte inclourà habitatges, locals comercials, oficines i un hotel de luxe de la cadena Hilton. La promoció contempla aquesta torre de 20 plantes amb 84 pisos d'entre 1 i 5 dormitoris al centre, amb aquest edifici d'alt estàndic d'Escaldes Engordany. Fer referència als Comuns, Andorra Business i també la Cambra de Comerç, que impulsen la plataforma Relleu Empresa, una eina digital creada per posar en contacte propietaris que vulguin traspassar negocis amb emprenedors i interessats a assumir-los. El servei ja està operatiu i busca facilitar els processos de relleu empresarial al país. I Andorra tornarà a formar part del calendari de la Copa del Món Femenina d'Esquí Alpí la temporada que ve. El circuit inclourà un gegant i un slàlom els dies 6 i 7 de març del 2027, segons s'ha confirmat durant la reunió de primavera de la FIS que es va celebrar a Eslovènia.

Aquest és l'himne de Mora i de Jayco, anomenat Memòries. Així es comença millor, el dia, no em diràs que no. Divendres, cap de setmana, gairebé aquí a tocar. I ho celebrem aquest matí a Flash FM, 7:35 minuts ara mateix. Això continua amb el Bad Bunny.

0: Dani amb Baile Inolvidable, al Flash Matí. Bon dia a tots i a totes. Gemma Manzanero.
1: Què passa, tio? Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: 7 i 39 minuts exactament. Avui també us regalem una entrada doble perquè aneu a Biocultura Barcelona. Ja està en marxa aquesta fira de productes ecològics i consum responsable fins diumenge a la Farga de l'Hospitalet amb més de 250 activitats. Ecogastronomia, ecocosmètica, jornades professionals i molts concursos allà in situ, eh?
1: Si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-06-0530 i avui el que volem saber és quin aliment seria la vostra exparella.
0: S'ha dit, abans han dit wasabi, per exemple.
1: Ostres, perquè pica.
0: Diu, d'entrada sembla que t'agradarà, però després veus que no.
1: Ah, vale. Ostres, és molt bon.
0: Jan Ponsa, bon dia.
2: Bon dia.
0: Per tu quin aliment seria, un ex?
2: No ho sé, això. No puc. O sigui, no ho sé, és que no, ara...
0: El Jan és un tio que no es mulla.
2: Em puc mullar d'aquí una hora, si vols.
0: Va. Bueno, podeu participar.
3: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-05-13.
0: Hem de parlar del temps, Jan, d'aquest divendres.
2: Mira, el cap de setmana, si vols.
0: També.
2: Vale, perfecte. Doncs mira, avui en principi tindrem alguna gota aquest matí a punts de les Terres de l'Ebre, si és que s'arriba a donar, i a la tarda... Novament, alguns ruixats a punts de Pirineu. Avui, bastant febles, sense tempesta, per tant, poca cosa avui. Més núvols a punts del litoral i del prelitoral. I tot i que ara mateix fa sol al Pirineu, doncs a la tarda, com hem comentat, ruixats. Demà a la tarda ens arriba un nou front des del sud que ens portarà pluja a tot Catalunya, gairebé fins al vespre nit, sobretot a punts de les comarques de Girona, que és allà on acabarà plovent més tard. I finalment, sembla ser que diumenge doncs, tornaríem a tenir alguns ruixats de tarda, però tindríem més estones de sol que no pas dissabte, on ja hem dit que plourà bona part de la jornada.
0: I com estan ara mateix els termòmetres? Què marquen?
2: Doncs mira, anem cap al Perelló, al Baix Ebre, amb 10 graus, a Sant Pau de Segúries, al Ripollès, amb 4, a Granollers, 11 graus, finalment a l'illa de Buda, al Montsià, 15 graus i mig.
0: Molt bé, Jana, que no endevines quina base t'he de posar ara mateix. Oh, sí.
1: Som-hi.
2: Ostres, no hagués dit mai.
0: Home, les oques grasses, nen. Més entrades a la venda per la festa dels 150 anys d'Estrella d'Am. Sense collarins, ara, eh? Anem a veure aquí. Va, fot-li canya al line-up.
1: Tot el mal que em puguis fer.
0: No, els grups.
2: Oques grasses, Love of Lesbian, Ginestà, Catarres, Maria Jaume...
0: Yes.
2: Les dietes.
0: 31 fam.
2: 31 fam. És que hi ha molts, eh?
0: Busca. Més info a estrelladam.com/lafesta150. Jan, fins ara.
2: Vinga, fins ara.
0: Som al Flash Matí, va. Bona.

0: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: Cano arriba més fort que mai amb un tema que ho té tot per convertir-se en imprescindible. Olvidar-nos de tot, juntament amb Justin Quiles.

0: Cano i Justin Quiles amb Olvidar-nos de tot. Escolta-la a Flash FM.
1: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
2: Quan vulgui.
1: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
2: Tot el temps que vulgui.
1: I totes les bombolles que vulgui?
2: Totes les bombolles que vulgui.
1: I tot el relax que vulgui?
2: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
3: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 76 milions d'euros. Milionari forever.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatge a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
6: Flash Matí, de 6 a 11 a Flash FM.

0: bon dia a tothom. Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Bam, bam. El lloro a les carreteres. Precaució, paciència de tot, sí, sí, sempre. Sí. Però de música no us heu de ratllar, perquè la tenim aquí nosaltres.
1: Música a tope.
0: Young Sister i Kremlin. Dime cómo...

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: I tu que deies que això de tenir fills no era per a tu? I mira't ara, de camí a una altra festa infantil. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
2: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
3: Tuya, tuya.
2: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
3: Sí, Prima.
4: Doncs sí, Prima, l'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS, IBAS, que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
1: Visca els canvis! Entra ara a cofidis.es i sol·licita el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Cofidis, compta amb nosaltres.
5: Vés t'entendre amb mi, Di.
6: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
5: Crec que m'he enamorat.
6: Normal, amb aquests preus.
5: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada 4,55 al mig quilo.
6: I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
5: Que poc que costa comprar.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
7: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
8: Ah, no? I com us ho heu fet?
7: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
8: Ui, sí! No sento res.
9: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
10: Porta les teves inversions al nivell següent gràcies als fons d'inversió Investaking només disponibles a Morabanc. Una manera de participar en el funcionament del blockchain, bloquejant actius digitals per contribuir a la seva operativa i potencialment obtenir recompenses no garantides que poden variar en funció de les condicions del mercat i del protocol utilitzat. I fins al 31 de desembre, la teva wallet digital al 0%. Consulta la resta de tarifes i condicions a morabanc.ad. Amb les solucions en actius digitals de Morabanc, tens tot el que necessites per invertir amb facilitat i seguretat. Morabanc, pioners en el món dels actius digitals a Andorra.
8: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
7: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
11: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
12: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: Escoltes Flash FM a Andorra. El 93.8 FM. Flash FM.

unes quantes temporades, anomenada Playa del Inglés, des del primer àlbum del Canari, Donde Quiero Estar. Escolteu Flash FM, bon dia a tothom, som al Flash Matí. I avui també a Lloro tenim entrades perquè aneu a PortAventura. Estem a punt d'obrir línies del telèfon de directe. De seguida regalem un parell d'entrades per PortAventura. Flash Matí, a Flash FM, sona Clarence.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 8. L'Organització Mundial de la Salut envia un missatge de tranquil·litat i assegura que la situació pel brot d'antivirus no és ni de bon tros com la que es va viure fa 6 anys amb la Covid. L'organisme centra tota la seva feina a rastrejar les diferents persones que anaven en un vol on viatjava una afectada, però també els passatgers que van baixar en una escala prèvia que va fer el vaixell abans de declarar-se el brot. Tot això passa mentre el creuer, amb 147 persones a bord, ja viatja cap a les Canàries, on hi arribarà diumenge. Un cop arribin, els 14 espanyols seran traslladats a un hospital de Madrid i faran un confinament voluntari. Dos agents dels Paisà, dels Mossos d'Esquadra, es van infiltrar dimecres en una assemblea de docents. Així ho denuncien diversos sindicats que exigeixen explicacions al govern. Tot això passa l'endemà d'arrencar la tanda de mobilitzacions del sector educatiu. Ahir feien vaga les escoles bressol que van manifestar-se a Barcelona, però també va haver-hi concentracions a Tarragona o a Girona. I avui arrenca la treva unilateral imposada per Rússia amb la voluntat de celebrar sense incidents el dia de la victòria. Ara bé, Moscou s'està blindant a pany i forrellat per evitar un possible atac ucraïnès. Entre les mesures, ha restringit l'accés a internet a la població i ha imposat dos controls a la ciutat. Els esports. Tensió al vestidor del Real Madrid després que Tchouaméni i Valverde es barallessin i fes que el jugador uruguaià acabés ingressat a l'hospital per un traumatisme cranioencefàlic que l'obligarà a estar entre 10 i 14 dies de baixa. El club madrileny els ha obert un expedient disciplinari. Mentre que diumenge es disputa el clàssic Barça-Madrid. Als blaugranes només els cal un empat o una victòria per proclamar-se matemàticament guanyadors de la Lliga.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Calibre 45, Omar Kurs i Llengo Flow, junts amb Forever Tuantel. 8 i 4 minuts. Bon dia a tothom. Gemma Manzanero.
1: Muy bon dia, Héctor Ortega.
0: Espero que tingueu les cordes vocals preparades i que hagueu escalfat una miqueta la veu. Feu amb
1: sí,
0: nosaltres,
1: sí,
0: mira.
1: Sí, tant i tant, va.
0: Vinga, sí. Va, línies operatives. Qui vol una entrada per PortAventura? Allò no ho és.
1: Jo crec que tothom.
0: Sí, doncs ara, mira, ja tothom.
1: Ja trucaríem, ara sí, no hem dit el telèfon.
0: M'agrada, m'agrada.
2: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Agafarem un parell de trucades. Haureu de cridar fort com si baixéssiu per una atracció de PortAventura i algú de les dues persones que ara mateix tindrem en directe s'emportarà aquestes entrades per PortAventura. Sempre igual.
1: Sempre passa el mateix. Això ja és rutina.
0: Exacte. Hola.
3: Hola, bon dia.
1: Hola.
0: Hello. Com et dius?
3: Raül.
0: Raül. Vale, tenim el Raül.
1: Tenim el Raül.
0: Hola, bon dia. Qui tenim aquí?
4: Hola, Gerard.
0: Gerard.
1: Hola.
0: Raül i Gerard.
1: Molt bé, fantàstic.
0: Presenteu-vos, què tal? Encantats de conèixer-vos, oi?
4: Encantat.
0: Heu de... Ara lluitareu, d'acord? Raül, comencem per tu. Un crit com si baixessis per una atracció de PortAventura. 3, 2, 1, foli canya!
3: Flash Martí!
0: Bé, bé, bé, Raül, bé, bé. A veure, Gerard, foli canya!
3: Uau!
0: Uau!
1: Ai, que difícil!
0: Aviam, tenim el Flash Matí i el Uau, les dues onomatopeies que avui
1: clar,
0: estan
1: clar,
0: lluitant per aconseguir una entrada PortAventura. Avui, Gemma, escolls tu.
1: No!
0: Raül o Gerard?
1: Clar, jo... Raül, va, que ens ha dit algú del Flash Matí.
0: Raül, te'n vas a PortAventura, bravo, xaval!
3: Bravo!
0: Molt bé.
1: Ho sento, Gerard, ho sento.
0: Escolta, Gerard.
3: Gràcies, Gemma.
0: Gerard, tindrem més entrades, vale? No et preocupis.
4: Va, merci.
0: Adéu, bon tio, adéu, adéu. Raül, què tal? Tu des d'on truques, tio?
1: Raül, això és un xoriço,
3: sí,
1: eh?
3: Sí, no?
1: Això
3: ja,
1: és un
3: xoriço. Ja t'esportaré, no
1: vale, preocupis. Vale,
0: vale, vale. Un xoriço, tio.
3: Mira, ah, escolta. Vaig de Lleida fins a un poble d'aquí, de costat de Manresa, ja.
0: Que guai. Raül, no pensis que t'agafarem les dades, que tingui molt bon dia vostè i, escolta, gaudir a PortAventura, vale?
3: Moltíssimes gràcies.
1: Un petó.
0: Vinga, nova hora en marxa del Flash Matí. Gràcies per ser-hi.
5: Hola, soy Elsa.

música de Remember per aquest matí de divendres engegant un nou cap de setmana amb la Ina i el Hot del 2009. És divendres, 8 de maig, som al Flash Matí de Flash FM, sona BL, no tiene sentido.

0: tan clavadito. Chanel i Abraham Mateo. Clavadito. Per cert, avui Abraham Mateo ha tret nou tema, eh?
1: M'encanta Abraham Mateo.
0: Hem de parlar d'això perquè ha fet un tema amb el Lucre, amb el de la Morocha.
1: Ai, ai, m'encanten els dos.
0: Ah, després ho comentem.
1: Vale, vale, vale.
0: Ara sonava que clavadito al Flash Matí, 8 i 18 minuts ara mateix.
2: M'agrada el Flash Matí.
3: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
4: Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
1: El 14 de setembre del 1963.
4: I el número de la sort, el...
1: El 3.
4: Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.
5: Cómo hemos cambiado.
6: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
7: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
8: Cano arriba més fort que mai amb un tema que ho té tot per convertir-se en imprescindible. Olvidar-nos de tot, juntament amb Justin Quiles.

0: Cano i Justin Quiles amb Olvidar-nos de tot. Escolta-la a Flash FM.
1: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Health Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Health Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
3: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
4: Ostres.
3: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
5: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per això.
6: Andorra. Flash FM. 93.8.
7: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
8: Bon dia, doncs hores d'ara destaquem trànsit tensa a la carretera General 1, avinguda Salou en sentit sud. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
9: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
10: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance líder.
11: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
12: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
11: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40.

0: L'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
2: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. Flash!

0: de la bachata i el Prince Royce, Romeo Santos, al Flash Matí d'aquest divendres, 8 de maig, a Valdardos. Molt bon dia a tots i a totes, si ara connecteu amb nosaltres. Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Notícia ràpida d'última hora.
1: S'ha vist.
0: Imatges de Don Omar.
1: Vale.
0: Rau Alejandro.
1: Vale.
0: I Bizarrap. Amb un element en comú que fa olor a col·laboració.
1: Entre els tres.
0: Sembla que sí. A veure, és com una orella, l'orella com platejada, diguéssim, com un accessori a l'orella platejat, d'acord?
1: Ah, vale. O sigui, no se'ls ha vist junts, sinó que cadascú portava això a l'orella.
0: Vale. És com la pista, allò que els uneix, vale?
1: Ah, d'acord.
0: El Don Omar tenia penjada una foto així, tot platejat, tot de, així vale, com robòtic, entre cometes, i Bizarrap va aparèixer així en molts esdeveniments i Rau Alejandro després també. Per tant, no sé, però fa olor a col·laboració entre Bizarrap, Rau Alejandro i Don Omar. O si més no, segur entre Bizarrap i Rau Alejandro.
1: Home, tenim ganes d'una nova sessió.
0: Home, ja van fer junts el Baby Hello, van fer junts la Bizarrap Music Sessions número 50... 6.
1: I en vol més, encara.
0: Sembla ser que se vienen cositas, eh?
1: Sí, guai.
0: Tenim moltes ganes de saber més coses d'aquesta possible col·laboració entre Bizarrap i Rau Alejandro, aquest segon que és la protagonista del Flash Matí d'aquest divendres, Contrabando. Si la sombra...

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. Ahir va haver-hi sessió de Consell General. Entre altres coses, el Consell va aprovar la reforma de la Llei de la Nacionalitat amb els vots de la majoria i també d'Andorra Endavant, un nou text que introdueix canvis en, per exemple, els requisits de residència. No cal que siguin 20 anys de forma continuada, sinó que es poden fer per diferents períodes. També l'escolarització i el coneixement del català per accedir a la nacionalitat andorrana. PS i Concòrdia van votar-hi en contra. També el Consell General va rebutjar la proposta del PS que plantejava vincular l'augment de tots els salaris a l'IPC. El debat es va centrar en la pèrdua de poder adquisitiu i en el model econòmic actual. Des de la majoria es va defensar les mesures impulsades els darrers anys, destacant l'augment acumulat del salari mínim i la seva evolució per sobre de la inflació. I mentrestant, el preu mitjà del metre quadrat dels pisos continua a l'alça. Durant el primer trimestre d'aquest any s'ha incrementat un 3% respecte al mateix període de l'any anterior, situant-se per sobre dels 4.400 euros per metre quadrat, segons dades publicades per Estadística. I les parcel·les del Clot en privat d'Escaldes Engordany, que fins ara acollien un parc infantil i un aparcament, es transformen en un nou complex que es diu Metropolitan Tower. El projecte inclourà habitatges, locals comercials, oficines i un hotel de luxe de la cadena Hilton. La promoció contempla aquesta torre de 20 plantes amb 84 pisos d'entre 1 i 5 dormitoris al centre, amb aquest edifici de l'estàndic d'Escaldes Engordany. Fer referència als Sec Comuns, Andorra Business i també la Cambra de Comerç, que impulsen la plataforma Relleu Empresa, una eina digital creada per posar en contacte propietaris que vulguin traspassar negocis amb emprenedors i interessats a assumir-los. El servei ja està operatiu i busca facilitar els processos de relleu empresarial al país. I Andorra tornarà a formar part del calendari de la Copa del Món Femenina d'Esquí Alpí la temporada que ve. El circuit inclourà un gegant i un slàlom els dies 6 i 7 de març del 2027, segons s'ha confirmat durant la reunió de primavera de la FIS que es va celebrar a Eslovènia.

0: Minaj van fer història amb aquesta cançó, eh? Pongan Tusa. Just va ser, ara que parlem de tants virus i tantes mogudes, la cançó del moment de just abans de la pandèmia, eh? Recuerdos de Vietnam. 8:34 ara mateix d'aquest divendres. Arriba per fi el cap de setmana.
1: Dorm bé i desperta't millor amb el...
0: Vinga, va.
1: Flash Matí.

0: Pot fer Reyes, un dels caps de cartell del Mediterrània Festival, 1 d'agost a Roses, segur que cantarà el Loquita. Som al Flash Matí, Gemma Manzanero, bon dia.
1: Què passa, Héctor Ortega? Molt bon dia.
0: Jan Ponsa, com estàs, xaval?
2: Què tal, família, com esteu?
0: Vinga, foli canya, la previsió. Comencem per avui mateix.
2: Doncs mira, avui serà un dia marcat per alguns ruixats de tarda, sobretot a punts del Pirineu. Això sí, sense tempesta avui. Poca cosa en principi, més núvols a punts del litoral acompanyats amb estones de sol. I tota l'espera d'un cap de setmana marcat demà dissabte per un front de sud que ens portarà pluja a bona part de Catalunya demà a la tarda. Això sí, diumenge tornarem a tenir alguns ruixats, però sembla ser que el temps estaria força més estable amb més estones de sol.
0: Ole, Jan, temperatures d'ara mateix.
2: A Raimat 11 graus, a Vic 7, a Vegas 14 i a Barcelona 13.
0: Molt bé, ara fem la frase, un segon. Abans, per crear expectativa, parlem de la festa dels 150 anys d'Estrella d'Am.
2: Que s'ha anunciat 150 cops.
0: Ah, bueno, no, més. Un segle i mig portes una això aquí ja, eh? Molt bé, ara sense collarins, teniu més entrades encara, eh? estrelladam.com/la-festa-150, tiets, 31, fam, Maria, Jaume, ginestals, catarres, musca, love of lesbian, oques, grasses... I ja està, déu-n'hi-do, eh?
1: Home, déu-n'hi-do.
0: Jan, podries anar allà i a l'escenari marcar-te allò una bona frase del dia, no? Una flashtag frase del dia.
2: Com, per exemple, la d'avui, que direm aviam. En aquest mateix instant. Estimar no és desdibuixar la teva identitat per encaixar. És tenir-la més clara que mai al costat d'algú que t'escull cada dia.
0: Bèstia, també. Vol dir que ningú t'ha de canviar.
2: Ningú t'ha de canviar, has de ser com tu ets i que t'estimin tal com ets. No sigueu narcisistes per encaixar amb algú.
0: Venga.
2: No sigueu narcisistes.
0: No sigueu narcisistes. Jan, gràcies. Fins ara, tio.
2: Vinga, fins ara, família. Disfruteu.
0: Va, que el Flash Matí continua amb la Emília.

0: so de cap de setmana, si més no, eh? So de Flash FM, evidentment. Som al Flash Matí. Recordeu que demà dissabte hi ha festa Flash FM a Vallfogona de Balaguer.
1: Molt bé, fantàstic. Allà hi serem, eh?
0: Sí, senyor. Sergi Domènech estarà punxant, eh? Per la festa major del Roser Vallfogona de Balaguer. Demà festa Flash amb en Domènech.
1: Vale.
0: Ryan Castro avui ha publicat nova cançó amb el J Balvin.
2: Una a la vez. Otra.
0: Es diu Una a la vez.
1: Ja veig, ja.
0: Que si quieres una, si es perreo, una a la vez.
2: Una a la vez. Si están puestas pa'l sexo, eso es una a la vez.
1: Mare de Déu.
0: Perquè ho sapigueu, la nova del Ryan Castro i del J Balvin, que són col·legotes, eh? Van fer el tonto ara fa unes setmanes i ara han fet aquesta.
1: És veritat, és cert. Es porten bé.
0: Saps qui més té nova cançó? Abans ho hem comentat fa una estona.
1: Sí, per favor.
0: Abraham Mateo

0: saps qui més té nova cançó, també?
1: No.
0: El Farruko, amb Gracie i Steve Aoki.
1: Oh, oh, oh.
0: Un tema anomenat Ya, ya pa' qué.
1: Ostres, quina veu més curiosa.
0: L'altre dia el Farruko va fer com la intro del seu concert i hi havia penya al públic que reia, eh?
1: Home, és que és normal.
0: Com de vergüencita ajena, eh?
1: Que la teva pròpia gent es rigui de tu.
0: Ja, ja, ja, ja. Mira. Una miqueta a l'estil Pepas.
1: Sí.
0: Però Pepas mal.
1: Pepas, sí. Aviam, regolinchi.
0: Espera que peti, espera que peti.
1: Ah, que petarà.
0: Au, Farruko.
1: Això no peta.
0: Això no peta.
1: Això no peta.
0: Això no farà catacrac, no?
1: No, no, no. No
0: bueno,
1: farà.
0: Tres cançons noves que han sortit avui mateix, eh? Ja sabeu que a vegades al Flash Matí ens agrada recordar-ho i repassar-ho.
1: Molt bé.
0: Ràpidament, recordeu també que amb InfoJobs teniu una oferta de feina de Flash FM. Si voleu guanyar pavos, diners, pasta, money, money, per sortir de festa, aneu a infojobs.net.
1: Vale.
0: Busqueu Flash Espai FM, provador de festes, si voleu venir a una d'aquestes festes wrap-up que farem al juny, quan s'acabin els exàmens. Les festes preuniversitàries de Flash FM. Una per província, en seran quatre en total.
1: Fantàstic.
0: Sona Cano, Justin Quiles. Som al Flash Matí d'aquest divendres. Sona Olvidarnos de Todo. Amunt.
1: Bon dia.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: 5, 6, 7, 8.
3: Valorado.
4: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
3: en España.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Saps que a l'Aquàrium de Barcelona celebrem l'amor?
6: L'amor? A l'Aquàrium?
5: Sí, amor per compartir una experiència, amor per l'oceà i amor pels taurons.
6: Ah, Shark Lovers.
5: Exacte, un amor que es viu, no només se celebra.
7: Vine al nou Aquàrium de Barcelona i viu el Shark Lovers.
8: Per viure la ciutat al màxim només has de dir... Dona'm Max! Yamaha X-Max 125, la moto perfecta. Amb clau intel·ligent, sistema start-stop, presa USB-C i caben dos cascos. I el millor, amb You Easy Go pots estrenar cada 3 anys una X-Max nova per només 69 euros al mes. Recull la teva Yamaha X-Max 125 a un concessionari oficial.
9: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
10: Torna a Mediterrània Festival, el gran esdeveniment musical de la Costa Brava. L'1 d'agost, Roses omplirà la pista d'estrelles. Mike Towers en una de les dues úniques dates a Catalunya. JC Reyes, Winson i Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJ residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Entrades a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial.
11: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
12: ¿De qué?
11: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
12: ¡Buah! Con ese colacao.
11: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un colacao.
12: ¿Qué más quieres?
11: Más mañanas así.
13: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
14: En el teu dia a dia, hidrata't amb Vitamin Water and Fruit d'OSD. Vitamin Water and Fruit és una beguda refrescant amb vitamines sense edulcorants ni sucres afegits. Perfecte per combatre la set. Energy Antioxi Revitalize. Escull el gust que més t'agradi. OSD Vitamin Water and Fruit. La hidratació del futur ja és aquí.
15: Blanco de verano, Don Simón.
16: Blanco de verano, Don Simón.
15: Nou blanco de verano, Don Simón.
17: Andorra.
18: Flash FM.
17: 93.8.
19: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
20: Ah, no? I com us heu fet?
19: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
20: Ui, sí! No sento res.
21: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart de Guix. 356-556.
22: T'apassionen la comunicació, la innovació en continguts i els nous mitjans digitals? T'agradaria definir les estratègies de la comunicació del futur? Amb el grau en Comunicació i Creació de Continguts Digitals de la Universitat CEU Abat Oliva, avui t'endinsaràs en el nou panorama mediàtic. Demà destacaràs els mitjans. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
23: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla.
24: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
23: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
24: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
23: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
25: Ets autèntic, amb personalitat,
26: original,
25: inimitable.
26: Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas,
25: de dir el que dius.
26: Tens criteri i passes d'imitacions.
25: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
26: I quan balles, ho fas al teu rotllo.
25: Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM.
27: La que manda.
0: Estàs escoltant el Flash Matí.
2: De 6 a 11.

0: Es diu Què passaria, és la fusió, la col·laboració estrella de Rauw Alejandro amb Bad Bunny, eh? Quin parell. Què passaria? Som al Flash Matí, tenim molt de ritme, molta música, evidentment per vosaltres. Arriba el cap de setmana i ho estem celebrant, eh?
1: Amb les cabres a l'estudi.
0: Amb les cabres a l'estudi.
1: No vulguis que et saludi.
0: Flash i Ice Cream i 31 fam, Dorayakis.

0: apaga la llum, que el meu DJ controla.
1: Bon dia, són les 9. L'Organització Mundial de la Salut envia un missatge de tranquil·litat i assegura que la situació pel brot d'antivirus no és ni de bon tros com la que es va viure fa 6 anys amb la Covid. L'organisme centra tota la seva feina a rastrejar les diferents persones que anaven en un vol on viatjava una afectada, però també els passatgers que van baixar en una escala prèvia que va fer el vaixell abans de declarar-se el brot. Ha sortit en llibertat la mare del nadó presumptament maltractat i agredit sexualment, mentre el pare sí que continua a la presó. De moment, totes les proves apunten que la mare no hauria estat l'autora dels cops, sobretot perquè abans que el nen ingressés a l'hospital, la mare hauria buscat a internet buscant què fes si la seva parella maltractava la seva criatura. Tot i que ha sortit de la presó, ara un tribunal haurà d'esclarir si la podria acusar d'un possible delicte de maltractament per omissió. Per cert, que l'Iran ha respost amb missils a un suposat atac dels Estats Units contra un patruller iranià a l'estret d'Hormuz. Semblava que l'acord estava més a prop que mai, però els fets de les últimes hores allunyen la possibilitat d'arribar a un pacte per posar fi al conflicte. Tot i això, les converses entre els dos països continuen. El principal punt en discòrdia seria el programa nuclear iranià. Els esports. Tensió al vestidor del Real Madrid després que Tchouaméni i Valverde els barallessin i fes que el jugador d'uruguaià acabés ingressat a l'hospital per un traumatisme cranioencefàlic que l'obligarà a estar entre 10 i 14 dies de baixa. El club madrileny els ha obert un expedient disciplinari mentre que diumenge es disputa el clàssic Barça-Madrid. Als blaugranes només els cal un empat o una victòria per proclamar-se matemàticament guanyadors de la Lliga.
2: Sona el Megacrack a Flash FM.
3: La que manda.

0: Es diu de lejitos al Megacrack per segona setmana consecutiva. Jay Wheeler, el flash matí d'aquest divendres, per fi, cap de setmana. Bon dia a tothom, Gemma Manzanero.
1: Què passa, Héctor Ortega? Molt bon dia.
0: Eo, ara flipareu, perquè ens va arribar un correu ara fa un parell de dies d'uns xavals que estaven literalment a Alemanya, ¿vale?
1: Sí.
0: Que es veu que tenien posat Flash FM amb l'streaming i sí, els hi va molar.
1: Oh!
0: I van anar a Mallorca i van posar també un altre cop l'streaming.
1: Vale.
0: I els hi va molar. I van dir, hosti, nen, ara que amb la IA podem fer cançons i tal, dediquem-li una cançó a Flash FM.
1: Ostres, que maco!
0: Això és només per, perquè... Què n'opineu vosaltres, d'això? És com molt Happy Flowers.
1: Oh! Woke up late, but I want
0: more. Es veu que van pillar un cotxe de lloguer, van posar-se a Flash FM i van decidir gravar una cançó, eh?
1: Que maco!
0: Va, anem a la tornada, directament, que diu Flash FM. Toma! Tu, què n'opineu d'això, vosaltres?
1: Uau, quin detallàs, m'encanta!
0: Flash FM, We Don't Pretend. No sé ben bé què diu, perquè l'anglès i nosaltres, bueno... Però és una cançó que ens han dedicat a nosaltres, a Flash FM.
1: Bravo!
0: Ai. Friedrich Hey, és com es diu la persona, que probablement no es pronunci així, però...
1: Molt bé.
0: Friedrich
1: Hey. Thank you so much. Gràcies. Thank you so much, Friedrich Nage.
0: Friedrich Hey. Flash Nights li ha posat...
1: Molt bé.
0: No, Palma Nights, perdó, de Palma de Mallorca. De Palma Nights.
1: Vale, vale.
0: Flash FM, Palma Nights. Va, de música en tenim unes quantes cançons encara, evidentment, eh? Quevedo, Major Lazer, Omar Montes o, per exemple, Mil Coses de la Mimi i el Manuel Turizo. Nova hora d'aquest programa, Flash Matí. Fins les 11 a l'altra banda. Som-hi! Com

fent referència a tot allò que doncs, ell viu i coneix de la seva terra, de les Canàries, que d'allà no se'n va ni borratxo. Des de l'àlbum El Baifo, avui per començar aquest divendres, què us sembla, eh? 8 de maig, som al Flash Matí, gairebé un quart de 10, i això continua, evidentment, fins les 11, repartint el bo i millor del ritme, perquè comenceu el dia bé, ben amunt, també, eh? Ara amb Latini, Dos Amantes. Sí, sí, sí.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Cómo hemos cambiado.
2: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem?
3: Citroën.
2: Consulta citroen.es.
4: Tens un màster en festa i encara ho fas per amor a l'art? Vinga, va! Espavila, perquè InfoJobs té oberta l'oferta més bèstia de l'any. Entra a InfoJobs des de la web o l'app, busca Flash FM separat i la veuràs. Apunta't a provador de festes. Sí, això existeix. Si et seleccionem, 1.000 abraços per anar de festa a la Wrap Up. Així, tal qual. Entra a infojobs.net, dona-t'hi d'alta i inscriu-t'hi. Infojobs, aquí es comença fort.
5: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
6: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
7: Bon dia, doncs hores d'ara destaquem trànsit tens a la carretera General 1, avinguda Salou en sentit sud. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
8: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: Flash FM. Flash. Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash.
9: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
10: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
9: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
11: Yeah! El 17 de maig, mou-te per la teva salut. Torna a la cursa popular Illa Carlemany. Torna el dia de l'esport per a tothom.
12: Suma-t'hi i fes més gran la cursa popular de referència al país. A més, enguany en celebrem la 15a edició.
11: Vine a la cursa popular Illa Carlemany en benefici del programa Mou-te perquè joves i col·lectius vulnerables tinguin accés a activitats físiques, hàbits saludables i noves oportunitats de futur.
12: Inscriu-t'hi de forma presencial i recull el dorsal i la samarreta de l'11 al 16 de maig a Illa Carlemany.
11: Organitzada pel Govern d'Andorra. Flaix Andorra, grup d'emissores.

0: Es diu Arena i Sal. Omar Montes i Saiko es van enamorar a la platja. Que monos. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Que maco, que romàntic, Héctor Ortega, bon dia.
0: Espectacular, eh? Cor, Arena i Sal, les 9 i 26 minuts exactament d'aquest divendres. Arriba el cap de setmana. Titular d'última hora en un minut.
1: Escolta, mira, hi ha un escultor belga que fa obres d'art, no? I en aquest cas ha fet una cafetera que està feta com si fos de pell humana.
0: Una cafetera de pell humana.
1: És que és molt escarosa, mireu-la per internet. Pell humana amb pèls reals humans.
0: De veritat.
1: On, per on surt el cafè és una boqueta, una boca amb llavis i tot.
0: Ah, com si t'estigués fent un petonet.
1: Sí. Té un mugró a la part de sota de la cafetera. Té un mugró envoltat de pèls, però és que és un mugró real. O sigui, no d'una persona, però és que...
0: Ja.
1: O sigui, és que és 100% viu. A mi em fa molt de fàstic, molt de cringe i és molt pertorbador. Seria per una pel·lícula que aquesta de terror.
0: I la pregunta és, per què ha fet això el xaval aquest?
1: Doncs perquè el tio no sap què fer per cridar l'atenció.
0: Ah, bé, bé.
1: Saps què et vull dir?
0: Bé, busqueu una imatge a internet,
1: sí,
0: que val la pena.
1: Ell diu que vol provocar una reacció ambigua. Ganes de tocar-ho, però a la vegada també...
0: Fàstic.
1: Com que, ups, i fàstic.
0: Una mica de rebuig, eh?
1: Rebuig.
0: Bueno, feu-vos un cafetó normal, després busqueu aquesta imatge, aviam què en penseu.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. Ahir va haver-hi sessió de Consell General. Entre altres coses, el Consell va aprovar la reforma de la Llei de la Nacionalitat amb els vots de la majoria i també d'Andorra Endavant, un nou text que introdueix canvis en, per exemple, els requisits de residència. No cal que siguin 20 anys de forma continuada, sinó que es poden fer per diferents períodes. També l'escolarització i el coneixement del català per accedir a la nacionalitat andorrana. PS i Concòrdia van votar-hi en contra. També el Consell General va rebutjar la proposta del PS que plantejava vincular l'augment de tots els salaris a l'IPC. El debat es va centrar en la pèrdua de poder adquisitiu i en el model econòmic actual. Des de la majoria es va defensar les mesures impulsades els darrers anys, destacant l'augment acumulat del salari mínim i la seva evolució per sobre de la inflació. I mentrestant, el preu mitjà del metre quadrat dels pisos continua a l'alça. Durant el primer trimestre d'aquest any s'ha incrementat un 3% respecte al mateix període de l'any anterior, situant-se per sobre dels 4.400 euros per metre quadrat, segons dades publicades per Estadística. I les parcel·les del Clot en privat d'Escaldes Engordany, que fins ara acollien un parc infantil i un aparcament, es transformen en un nou complex que es diu Metropolitan Tower. El projecte inclourà habitatges, locals comercials, oficines i un hotel de luxe de la cadena Hilton. La promoció contempla aquesta torre de 20 plantes amb 84 pisos d'entre 1 i 5 dormitoris al centre, amb aquest edifici d'alt estàndic d'Escaldes Engordany. Fer referència als Set Comuns, Andorra Business i també la Cambra de Comerç, que impulsen la plataforma Relleu Empresa, una eina digital creada per posar en contacte propietaris que vulguin traspassar negocis amb emprenedors i interessats a assumir-los. El servei ja està operatiu i busca facilitar els processos de relleu empresarial al país. I Andorra tornarà a formar part del calendari de la Copa del Món Femenina d'Esquí Alpí la temporada que ve. El circuit inclourà un gegant i un slàlom els dies 6 i 7 de març del 2027, segons s'ha confirmat durant la reunió de primavera de la FIS que es va celebrar a Eslovènia.

0: Rau Alejandro, des de l'àlbum Viceversa, quan li dedicava aquestes paraules, segurament, espero, a la Rosalía. Espero, si no, ja no crec en l'amor, Todo de ti, Rau Alejandro, que acaba de dir que ja no té ganes d'estudi, que té ganes de fer només col·laboracions. I, de fet, es parla, es diu, hi ha rumors de que serà la propera amb el Bizarrap, també, perquè han fet publicacions molt semblants a Instagram, a xarxes.
1: Flash! Els matins són del... Flash Matí.
0: Els matins són vostres, aquells i aquelles que matineu amb el Flash Matí. Sí.

0: Bad Bunny al Flash Matí d'aquest divendres. Com no, el Benito, no podia faltar. Nueva York, molt bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Jan Ponsa, què tal, com estàs?
2: Què tal, família, com esteu?
1: Hola.
0: És que el Bad Bunny ha sortit al tràiler de la nova pel·li dels Minions.
2: Doncs la veritat és que no.
1: Doncs mira.
0: Saps què fan la pel·li nova? Van fer un càsting per les veus de Minions.
1: Sí, el van fer i no vaig poder anar.
2: Ai, que mona, Gemma.
0: Mira. És així.
2: What?
0: O en un moment surt el Bad Bunny cantant, saps? I ja està.
2: Sí, sí,
1: tindrem però... el Bad Bunny a la sopa, eh?
0: Està tot arreu, eh?
1: Tot arreu. Estarà al seu pic.
0: Bad Bunny. I a més, Bad Bunny avui, ara fa uns minuts, ha posat a la venda noves entrades pels concerts de Madrid i Barcelona per
1: sí?
0: estar darrere de l'escenari.
1: És cert.
0: A l'apartat Los Vecinos.
1: Pel
0: simbòlic preu d'uns 230 pavos, eh?
1: No, res.
2: Jo ja tinc la meva, però aquest mes no puc menjar res.
0: Ja.
2: Estic d'ahir, no.
1: Arròs.
0: Però vaja, parlem del temps aquest divendres i del fin de...
2: Ho deixem amb aquesta música, va.
0: Vinga.
2: Avui, en principi, tindrem alguns ruixats a la tarda a punts del Pirineu. En principi, poca cosa. I serà un dia, doncs, on no tindrem tempestes. Això sí, alguns núvols, sobretot a punts del litoral i del prelitoral, acompanyats amb estones de sol. I a l'espera que demà dissabte, a la tarda, ens arribi un front que ens portarà pluja a bona part de Catalunya. Diumenge, alguns ruixats també a punts del Pirineu, però més estable, amb més sol i un temps ideal,
0: molt bé,
2: sobretot al matí.
0: I les temperatures, quines són ara mateix?
2: Doncs a Gerona, que vindria a ser Girona, 14 graus, Portbou 15 graus, Cabrils 19 graus, ja déu-n'hi-do, i a Tírvia, al Pallars Sobirà, 7 graus. I digue'm una última, l'illa de Buda.
0: L'illa de Buda?
2: 17 graus.
0: El Montsià, molt bé.
2: És
0: gràcies.
2: La cinquena.
0: Jan, escolta, tio, a gaudir del cap de setmana i
2: igualment.
0: Fins la propera setmana, va.
2: Propera.
1: Adéu, tio.
0: Hem de parlar de l'Aquàrium de Barcelona, perquè celebren l'amor, Jan, l'amor, però no només el romàntic, eh? Amor per compartir una experiència, amor per l'oceà i amor pels taurons.
1: Que bonic.
0: Shark Lover, li diuen, eh? Shark Lovers, una manera diferent de viure a l'aquàrium i descobrir de prop el fascinant món marí. El nou aquàrium de Barcelona, has de veure i viure Shark Lovers. Som al Flash Matí, Jamaican, bam, bam, divendres. Arriba el fin de i ho celebrem, eh?

0: poder del ritme.
1: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
2: En el teu dia a dia, hidrata't amb Vitamin Water and Fruit d'OSC. Vitamin Water and Fruit és una beguda refrescant amb vitamines sense edulcorants ni sucres afegits. Perfecta per combatre la set. Energy Antioxi Revitalize. Escull el gust que més t'agradi. OSC Vitamin Water and Fruit. La hidratació del futur ja és aquí.
3: A 3CAT arrenca la cita cegues més gran de la història. 100 persones i 50 parelles creades per intel·ligència artificial. Què guanyarà? La química humana o la precisió d'una màquina? Trobaran la seva parella ideal?
4: La gran cita, amb Dulceida. Cada dimarts, nous capítols a la plataforma 3CAT.
5: Compte amb la casa que tenen. Entrem?
6: Compte amb l'alarma que tenen.
5: Doncs no hi entrem.
7: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
8: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
10: Quan vulgui.
9: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
10: Tot el temps que vulgui.
9: I totes les bombolles que vulgui?
10: Totes les bombolles que vulgui.
9: I tot el relax que vulgui?
10: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
11: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 76 milions d'euros. Milionari forever.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Flash Matí. A Flash.

Una mítica d'aquesta formació, Ellen Fao, amb aquell ball tan... allò. O sigui, vosaltres mateixos jutgeu, si no el recordeu, mireu el videoclip, eh? Raro de collons, però en el seu dia era l'hòstia, eh? Ellen Fao, Sexy and I Know It. L'escolteu de nou a Flash FM, el Flash Matí d'aquest divendres. Arriba el cap de setmana, 3:15 de 10. Sona Camins, Somnis i Promeses.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
2: Vols entendre els pensaments, emocions i relacions entre les persones? Amb el grau en Psicologia de la Universitat CEU Abat Oliba, avui aprendràs sobre la conducta humana i podràs especialitzar-te en àmbits com el sanitari, l'educatiu, el forense o l'empresarial. Demà ajudaràs a millorar la vida de les persones. Canvia el teu present, crea el teu futur.
3: Arriba més fort que mai amb un tema que ho té tot per convertir-se en imprescindible. Olvidar-nos de tot, juntament amb Justin Quiles.

escoltes Olvidar-nos de tu, una cançó que forma part d'Anaïs, el nou disc de Cano, el seu projecte més personal. So urbà carregat de veritat i de carrer.

0: Cano i Justin Quiles amb Olvidarnos de To. Escolta-la a Flash FM.
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al Pil-Pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
6: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
7: Si una cançó és immortal, és un hit.

0: perquè pugui passar, eh? Clar, arriba el cap de setmana, trae una cosa i l'altra, al final...
1: Bueno, la protecció és important, així que està bé, està bé.
0: Exacte. Choque de Bad Gyal i de Chencho Corleone. Som al Flash Matí. De seguida regalem la samarreta oficial del programa. Abans, recordeu que us heu d'inscriure a l'oferta de feina de Flash FM i d'Infojobs. La de provató de festes. Si voleu venir amb nosaltres a alguna d'aquestes festes wrap-up, les de... el de final d'examen, el juny, eh?
1: Sí.
0: La preuniversitària, la post-CLE. Són quatre festes i hi ha una oferta de feina per venir amb nosaltres i, a més, per guanyar 1.000 pavos, eh? 1.000 euros, tu.
1: Que fort.
0: 1.000 euros. Això ho teniu a infoshops.net. Allà, si ja esteu donats d'alta, perfecte. Si no us hi doneu, busqueu Flash FM, separat, Flash Espai FM.
1: Sí.
0: Allà trobareu provador de festes. Infoshops, la teva primera feina és aquí, amb nosaltres.
2: Flash Matí, de 6 a 11.
3: El despertador més potent de Catalunya.
0: De seguida, la samarreta del Flash Matí. Abans, una miqueta més de ritme. Bizarrap amb Daddy Yankee, la cabra, tu, la... autèntica cabra. La gran cabra.
1: Així, tal com sona.
0: La Music Sessions número 0. Bon dia, va.

0: FM. Flaix informatiu.
1: Bon dia, són les 10. El govern espanyol garanteix el màxim aïllament en el procés de repatriació dels creuers del creuer infectat pel brot d'antivirus, mentre continua la tensió entre el govern espanyol i el canari, però també amb l'oposició. Mentrestant, tots els viatgers que segueixen el creuer continuen asimptomàtics. Són 147 persones, entre passatgers i tripulació. A tot això, l'OMS ha enviat un missatge de tranquil·litat i assegura que aquesta situació no és ni de bon tros com la que es va viure fa 6 anys amb la Covid. Ara se centren tots els esforços en rastrejar les diferents persones que podrien haver estat en contacte amb la resta de passatgers que van baixar del creuer abans de declarar-se el brot. Ha sortit en llibertat la mare del nadó presumptament maltractat i agredit sexualment, mentre el pare sí que continua a la presó. De moment, totes les proves apunten que la mare no hauria estat l'autora dels cops, sobretot perquè, abans que el nen ingressés a l'hospital, la mare hauria buscat a internet consells que l'ajudessin a afrontar la situació i que inculparien el pare. Tot i que ha sortit de la presó, ara un tribunal haurà d'esclarir si se la podria acusar d'un possible delicte de maltractament per omissió. Per cert, que l'Iran ha respost amb míssils a un suposat atac de les Estats Units contra un petrolier iranià a l'estret d'Hormuz. Semblava que l'acord estava més a prop que mai, però els fets de les últimes hores allunyen la possibilitat d'arribar a un pacte per posar fi al conflicte. Tot i això, les converses entre els dos països continuen i el principal punt de discòrdia seria el programa nuclear iranià. Els esports. Tensió al vestidor del Real Madrid després que Tchouaméni i Valverde es barallessin i fes que el jugador uruguaià acabés ingressat a l'hospital per un traumatisme cranioencefàlic que l'obligarà a estar entre 10 i 14 dies de baixa. El club madrileny els ha obert un expedient disciplinari, mentre que diumenge es disputa el clàssic Barça-Madrid. Als blaugranes només els cal un empat o una victòria per proclamar-se matemàticament guanyadors de la Lliga.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flaix FM.
2: La que manda.

0: FM. Demà dissabte sabrem si hi ha algun canvi a les casilles més altes o què. Depèn de vosaltres, ja ho sabeu. A flashfm.cat podeu votar per la cançó que més us agrada. A l'apartat del calibre 45.
1: Por la mañana cafe.
0: Por la tarde ron. Gemma Manzanero, què tal?
2: Molt bon dia, Héctor Ortega. Molt
0: bon
2: preparada.
0: Dia. Escolta, estem ara mateix a punt de regalar la samarreta edició limitada del Flash Matí, que té aquesta frase. Por la mañana cafe, por la tarde ron. I la mecànica és la de sempre, eh?
2: Exacte, haureu de trucar ara mateix al 93-545-68-68.
0: Fem-ho fàcil. La primera persona que entri a l'antena s'emporta de una la samarreta, què et sembla?
2: Fantàstic.
0: Hola, què tal?
2: Hola.
0: Oli.
3: Llamado, es el primero, es si me gano la camiseta
0: Flyback
3: que escucho todos los días la emisora. Buena
0: tú,
3: música.
0: Pues, has nada saco, ¿eh? ¿Cómo
3: te dices
0: tú?
3: Moreira.
0: ¿Cómo, perdona?
3: Alexander Moreira.
0: Alexander Moreira. Toma, por la tarde, no, por fin te emportas tú la samarreta. Ole, ole, ole. ¿Qué te sembla? Madre meva, des del més allà.
2: Però sabem que està animat, eh?
0: Moreira, des d'on truques tu? Ara és igual, no s'escolta res. Ara intentem parlar amb tu. Si no, regalarem una altra samarreta d'aquí 10 minuts. Ja ves tu, el
2: ja, problema. Sí, com que en tenim tantes.
0: No, no. Va, posem en marxa nova hora del despertador més potent de Catalunya, Andorra, el de la festeta matinal, eh?
4: Flash! L'única alarma que sona a festa. Flash Matí.
5: Amigos, this is Dimitri Vegas, unlike Mike. You can now listen to our new single.

0: Una mica de Remember a càrrec de Floraida i del David Guetta. Put Your Hands Up del 2010. Clap Can Handle Me. L'escolteu a Flash FM, on si no... Per aixecar el país, per engegar aquest divendres 8 de maig de la millor manera possible, sens dubte, eh?
1: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash Matí.
2: Com m'agrada!
0: Ara amb un trio de luxe, la Tini, la Emilia i la Nicki Nicole.
3: Te vi

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Arriba la Peluix Jove al Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP. Del 15 al 17 de maig, al circuit El Revolt 4 amb una vista brutal de la pista. Amb DJs en directe, pantalla gegant, chill out, futbolí i molt més. Entrades des de 29 euros. 29 euros? A circuitcat.com. Aforament limitat.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Mira aquesta casa. Hi entrem?
4: És un primer i entrem, té balcó i entrem, té Movistar Prosegur Alarm, no hi entrem.
5: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarm també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
6: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893 amb el nostre tarannà.
7: La teva mare sempre té raó.
8: Em compro un cotxe nou?
9: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
7: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
10: Cano arriba més fort que mai amb un tema que ho té tot per convertir-se en imprescindible. Olvidar-nos de tot, juntament amb Justin Kiel.

0: Cano i Justin Quiles amb Olvidar-nos de tot. Escolta-la a Flash FM.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
2: Yeah! El 17 de maig, mou-te per la teva salut. Torna la cursa popular Illa Carlemany. Torna el dia de l'esport per a tothom.
3: Suma-t'hi i fes més gran la cursa popular de referència al país. A més, enguany en celebrem la 15a edició.
2: Vine a la cursa popular Illa Carlemany en benefici del programa Mou-te perquè joves i col·lectius vulnerables tinguin accés a activitats físiques, hàbits saludables i noves oportunitats de futur.
3: Inscriu-t'hi de forma presencial i recull el dorsal i la samarreta de l'11 al 16 de maig a Illa Carlemany.
2: Organitzada pel Govern d'Andorra. Flaix Andorra, grup d'emissores oficials.
4: Mou-te, mou-te, és el dia de l'esport per a tothom.
2: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
5: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
2: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
1: Flash FM és la fàbrica dels millors programes de la ràdio. Que no? Seu i escolta. Arrenca

0: de Flash FM. Ets autèntic en personalitat, original,
1: inimitable.
0: Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas, de dir el que dius. Tens criteri i passes d'imitacions.
1: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
0: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM.
2: La que manda.
0: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.

0: ser, por lo menos, el Romeo Santos aquí demanant una miqueta d'amor, una miqueta de companyia, no? No crec que li falti gaire companyia, aquest tio, precisament, Romeo Santos, Prince Royce... És el Dardos, l'escolteu a Flash FM. Hola, què tal, com esteu?
1: Dorm bé i desperta't millor amb el Flash Matí.
0: Amb el Flash Matí, el despertador més musical de tota la ràdio, que no volem xapes, que no, que no. Que volem començar el dia bé, cantant una miqueta allà on sigueu, de Catalunya, Andorra, fronteres, amb De La Osa i Quevedo. Aquesta és Still Loving.

0: Beats. És d'Alexandra Stan del 2010. Bon dia a tothom. Gemma Manzanero.
1: Bon dia, Clara Ortega.
0: Dos quarts d'onze ara mateix, tocats d'aquest divendres, d'aquest 8 de maig del 26. Avui estem regalant l'última entrada doble perquè aneu a Biocultura Barcelona, aquest esdeveniment per la penya Eco. Si sou d'aquells del consum responsable, sapigueu que allò va començar ahir i s'allarga fins diumenge, fins al 10 de maig, a la Farga de l'Hospitalet, Biocultura Barcelona. La Fira de Productes Ecològics i Consum Responsable. Més de 250 activitats. Ecogastronomia, ecocosmètica, Mama Terra, jornades professionals i concursos allà mateix.
1: Vinga, va, si voleu participar, encara hi sou a temps, envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i digueu-nos quin aliment seria el vostre ex o la vostra ex.
0: El lloro amb aquest missatge, eh?
2: Bon dia, flaixeros.
1: Hola.
0: Adéu.
2: Doncs el meu ex seria el cafè. Perquè està amargao.
0: Toma.
1: Ole, sí senyora.
0: Toma, ja.
2: Val a dir que no ho he dit jo.
0: No
2: que portava la nena al col·le, que és el seu pare.
0: Olo.
2: I ho ha dit ella.
0: Olo. Que ho hagi dit la teva filla és molt greu, eh?
1: Segur que ell dirà, això t'ho ha dit la teva mare, que ho diguis, eh?
0: Ai, si envia un missatge ara, li direm que no, que busqui una altra ràdio.
1: Que fort.
0: Eh? Flaix Matí, el matinal més musical de la ràdio. Vinga, gràcies per ser-hi. És divendres, es nota, sona la plena. BL, Huesco, Liobio, on the drums.

0: Jo, Kingston. És divendres, eh? Arriba el cap de setmana i ho volem celebrar una miqueta, clar, aquí fent-li la prèvia.
1: Amb
0: aquesta playlist matinal de cada dia, de 6 a 11. Flash Mati. I a més, ja pensant una miqueta en les properes festes Flash, unes d'elles,
1: sí,
0: seran les wrap-up. I diràs, què són les wrap-up?
1: Explica.
0: Encara, si algú no ho sap, tenim un greu problema. S'ha de canviar això, eh? Són les festes preuniversitàries de Flash FM, les wrap-up. Ja quan acabi la CL, doncs trobareu 4 festes diferents, una per cada província, però amb la mateixa filosofia, que és començar l'estiu a tope. Gaudir de, doncs, de l'estiu després d'haver acabat els exàmens de la CL. Les wrap-up, una Girona, una Lleida, una Tarragona, una altra Barcelona. Si aneu a flashfm.cat teniu tota la info d'on seran, us hi apunteu, bla, bla, bla. I si voleu, doncs, intentar també guanyar pasta, us podeu inscriure a l'oferta de feina d'InfoJobs. InfoJobs.net. Allà podeu buscar Flash FM, Flash Espai FM, l'oferta provador de festes, us hi apunteu, i si sou, doncs, la persona seleccionada, us emportareu 1.000 pavos i a sobre, doncs, vindreu de festa amb nosaltres, vale?
1: Molt bé!
0: Flash FM en la casa, tot el món arriba! Amb cançó i tot. InfoJobs, la teva primera feina és aquí.
2: Flash Matí. Experts en despertar zombis.
0: Relsby, que té el nou àlbum, que ja el va presentar a Madrid, allà, a lo grande. Relsby, tu vas sin...
3: Pep, pep.

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Si continues estudiant després de l'etapa obligatòria, ja pots demanar una beca. Batxillerat, formació professional, estudis artístics, idiomes, graus universitaris o màsters. Un ajut per continuar la teva formació. Si el domicili familiar és a Catalunya, aquest any la gestió la farà directament la Generalitat de Catalunya, del 7 d'abril al 18 de maig. I si et preguntes, no tinc identificació digital, com la puc aconseguir? Si no en tens, pots obtenir-la de manera gratuïta ITCAT mòbil o ITCAT certificat a gencat.cat. Més informació a gent.cat/bequesestudis.
2: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
3: Ho volíeu? Ho teniu. Més entrades a la venda per la festa dels 150 anys d'Estrella d'Am. El dia 16 de maig al Parc del Fòrum de Barcelona podeu veure les actuacions d'Oques Grasses, de Love of Lesbian, de Mushka, els Catarres, Ginestà, Tietz, 31 Fam i Maria Jaume. Tota la informació al web estrelladam.com/la-festa-150. Més entrades ara sense collarins, eh?
4: En el teu dia a dia, hidrata't amb Vitamin Water and Fruit d'OSD. Vitamin Water and Fruit és una beguda refrescant amb vitamines sense edulcorants ni sucres afegits. Perfecta per combatre la set. Energy Antioxi Revitalize. Escull el gust que més t'agradi. OSD Vitamin Water and Fruit. La hidratació del futur ja és aquí.
5: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
6: Torna Mediterrània Festival, el gran esdeveniment musical de la Costa Brava. L'1 d'agost, Roses omplirà la pista d'estrelles. Mike Towers en una de les dues úniques dates a Catalunya. J.C. Reyes, Winson i Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJ residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Entrades a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial.
7: Andorra, Flash FM 93.8.
8: Les millors braves d'Andorra?
9: No vagis al Barra Mars.
8: Un bon bacallà al Pil-Pil.
9: No el demanis al Barra Mars.
8: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
9: Oblida tant del Barra Mars.
8: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
10: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
8: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
11: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

És la reina, temazo. Bon dia i bon divendres, eh? Com esteu? Reines i reis de Catalunya i Andorra, som al Flash Matí, recta final d'aquesta edició de divendres, ara amb Karol G i Fercho, Verano Rosa.

0: La cançó amb la qual tanquem el flash matí d'aquest divendres i, per tant, arriba definitivament el cap de setmana. Ho hem aconseguit. Bravo, bravo, bravo. Ja us heu llevat, ja ens hem despertat, eh?
1: Bueno.
0: Sí, home, sí. I tanquem amb una dada curiosa, com és habitual, i és que el ketchup, tu saps, el ketchup, ella
1: sí,
0: no...
1: Sí.
0: Doncs a l'inici de tot, quan encara no era per les hamburgueses, no es comprava en súpers, sinó a les farmàcies, perquè un metge d'Ohio receptava el ketchup per tractar la diarrea.
1: Ah, no ho sabia, que
0: eren antidiarreic,
1: el ketchup.
0: Sí, bé, deien que els tomàquets tenien propietats curatives milagroses.
1: Bueno, llavors, ketchup de tomàquet,
0: Ara, clar, ara és ketchup i li fots a l'hamburguesa abans.
1: Molt bé.
0: Estic parlant del 1800 llargs,
1: No, sí.
0: Ja, ha plogut molt des de llavors.
1: Gràcies per aquesta...
0: Per l'aclaració. Va, són les 11, marxem de cap de setmana, dilluns, més flash matí a partir de les 6. Gemma Manzanero.
1: Adéu, Héctor Ortega.
0: Bon cap de setmana.
1: Bon dia.
2: Flash FM. Són les 11.

0: Jay Wheeler. This is Flash FM. Per aquí tenim a Jay Wheeler amb aquest de lejitos, que sembla ser que té el cor trencat, eh? No li agrada gaire que aquesta persona hagi decidit anar-se'n llunyet d'ell. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes. Són les 11:04. Arrenquem directe després del Flash Matí. Em presento.
1: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Molt bé, ara que ja posem nom a aquesta veu, arrenquem directe, 11:04 d'avui divendres, on de que no agafem el cap de setmana amb...

Ocean, posant per aquí a l'antena un dels temes més mitiquíssims de la seva carrera i en general dels últims anys, eh? Aquest Me Rehuso, que aquí no ha cantat a ple pulmó a la discoteca i també ara aquí a l'antena, que recuperem des de 2018. És el torn d'estiu 22, que ens porta aquesta. El meu àngel, passen 11 minuts de les 11. 11 i 11, de fet, eh?

0: 93.8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5è D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5è D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5è D. La tradició i la modernitat.
3: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
6: Flash FM és la fàbrica dels millors programes de la ràdio. Que no? Seu i escolta.

Flash Urban. Ei, ei! I el cap de setmana la festa no s'atura amb el Maxi Flash, el Flash Running, el Calibre 45, el Warm Up i el Flash Urban Deluxe. Tot el poder del ritme es concentra en els programes de Flash FM.

Bam, bam, efectivament. Mira, i com a inici de cap de setmana us dono un consell boníssim. Bueno, de fet, no us el porto jo. Us el porta el Manuel Turizo. I ens diu que por un pendejo no se llora. I ens ho demostra, mira, amb aquesta cançó, amb aquest temazo, sonant aquí l'antena de Flash FM.

Aquest aquí, efectivament, és de Bizarrap com a productor, ja la veu, i trobem a la Young Miko amb la sessió número 58, que publicaven el 2023, ara farà ja, doncs mira, 3 temporades enrere. I ens anem amb Mike Towers i Quevedo, que aquests dos ens porten una cançó que a veure si serveix per manifestar una miqueta el bon temps. Aquest aquí és el Soleao, que no és com serà aquell cap de setmana.

Ronda de Perreito, aprofitant que estem ja pràcticament a les portes del cap de setmana. Aquesta aquí era Mujeres Mozart, la para de 2018. I ens anem amb un tema més actual, però que també segueix amb la mateixa línia. Batllal, aquesta vegada molt ben acompanyada de Chencho Corleone, amb aquesta aquí, El Choque.

Doncs aquest aquí era un dels primers èxits que es feien molt virals de Saiko, que publicava el 2023 dintre del seu primer àlbum. Ens anem cap a Bad Bunny, que d'aquí, mira, pràcticament 3 setmanes estarà en boca de tots, eh? Perquè, mira, començarà la seva residència europea aquí, a Barcelona. Ara, de moment, ens porta cap a PR.

0: Yandel, 150 que ens presentaven el 2023 amb un àlbum, per cert, premiat, eh? Amb un dels millors àlbums de l'any d'aquella temporada. Tini i Ulises Bueno es passen per aquí pels últims minuts de l'hora de les 11 perquè ens expliquen una història de dos amants que no poden estar junts. Mira, escolteu.
1: Esto dice así.

0: Això d'aquí és un perreito flow a la old school, que ens el porta Omar Cuz i Ñengo Flow. This is Flash FM. Amb aquest aquí, amb aquest Forever Tu Cantel, inaugurem nova hora, són les 12 i 3 minuts. Benvinguts i benvingudes a més avui divendres, que estem a les portes de cap de setmana i això sempre mola, eh? Clar que sí, un aplaudiment per tots i per totes. Va, som-hi, em presento.
1: En directe, a Flash FM, Claudia Cifuentes.
0: Molt bé, doncs mira, és el torn de Quevedo. Aquesta aquí es diu Ni Borracho i fa pinta que sonarà durant tot l'estiu, eh? És candidata.

aquest aquí és el resultat d'un pare que estima molt. Mira, aquesta cançó li dedicava a la seva filla i a la seva parella quan la seva filla acabava de néixer el 2024. Aquesta aquí es diu Se pone a slide, que ens porta a Cano. Ens anem per aquí, amb la W Sound número 23. I 23 perquè és el número de Mike Towers, que és la persona que li posa veu. Que li posa veu a aquesta sessió produïda per Obi on the Drums, acompanyat també de Westcall.

0: 93.8.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
1: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
3: Mama, jo vull creps.
4: Però si ets al Magic Park, juguen sense parar.
3: Doncs si no és una crep, que sigui un supergelat.
4: Mountain Magic Crep, amb els jocs de sempre i també amb servei de creperia. Creps dolces i salades, amanides, gelats i molt més. I si no pots venir, City Sherpa t'ho porta volant fins a casa. Mountain Magic Crep, diversió pels petits i plaer per tots. Som a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. Vine i descobreix la màgia més bona que mai.
2: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
4: Ah, no? I com us ho heu fet?
2: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
4: Ui, sí! No sento res.
5: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
6: Flash FM.
7: Flash.
8: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.
9: Flash.

Dimitri Vegas repartint molta i molta, molta canya, eh? Ja sabem, aquest Màquina Time, que porta sonant ja un temps aquí a Flash FM i que s'està transformant ja en segell de la casa. Com no? Ens quedem per aquí amb Juan Magán i Omar Montes, que aquests dos han decidit tornar a posar al top de les llistes aquesta cançó tan mitiquíssima que ens arribava, doncs mira, ja fa uns quants anys. Aquesta aquí és Ayer la vi, versió 2026. Yeah.

Veu de Lola Índigo, acompañada per Quevedo. Aquest aquí amb el tonto. Fent referència al tonto que me dejaste, eh? En plan, mira, el que et perdràs amb un temps. Clar que sí. Ens quedem per aquí amb Mora i Zetangana, que porten un sentiment, de fet, totalment contrari. I és que ells dos s'arrepenteixen d'haver-ho deixat. De fet, no poden passar pàgina. Aquesta aquí ens arribava l'estiu anterior. Es va transformar en un dels èxits més grans de la temporada 2025. Aquest aquí es diu Droga. Droga.

Soul King, Lola Índigo i RVFV, que ens presenten, mira, aquesta aquí, aquesta col·labo que ens arriba fa ja un parell de temporades i que mescla a la perfecció el francès i el castellà. Ens quedem amb castellà, de fet. Ens quedem amb una batxateta que és un èxit absolut i que no podia ser d'una altra manera perquè ens arriba de la mà de Romeo Santos i Prince Royce, dos dels grans, que ens presenten aquesta, El Dardos.

Volíeu més entrades i aquí les teniu. Ja teniu més entrades disponibles per la festa dels 150 anys de Sedam, aquesta vegada sense collarins, és a dir, entrada lliure. Mira, com a cap de cartell tenim per aquí els que sonen de fons. Oques Grasses en un dels seus últims concerts abans de la dissolució del grup. També Love of Lesbian, Mushka, Els Catarres, Ginestat, Iets 30 UFAM i Maria Jaume, tots ells, el 16 de maig al Parc del Fòrum. Apunteu-vos la data que després us dona FOMO, que us conec. Per aquells que ja les tingueu, doncs mira, ens veiem el 16 de maig al Parc del Fòrum. I pels que no, teniu l'oportunitat de comprar-les a estrelladam.com/lafesta150. Ens quedem per aquí amb un exitàs absolut d'aquesta temporada. K-Pop Demon Hunters és el nom de la pel·lícula que rebia com a banda sonora aquesta aquí, Golden, per cert, pel·lícula guardonada amb molts i molts premis.

Mora i de la Rose, que posen veu, mira, aquesta cançó tan romàntica, aquesta Aurora, que s'incluïa a l'àlbum Lo mismo de siempre, un dels últims projectes llançats per Mora. Flash. Ens quedem amb J.C. Reyes aquí a l'antena, que ens presenta aquest aquí, El Loquita. Estem a la recta final de l'hora de les 12. En res, iniciem nova hora carregada d'èxits, com sempre.

0: Ni va passar el rato m'hi has escrito, és el que diu per aquí Jay Wheeler. This is Flash FM. Amb el seu de lejitos inaugurem nova hora, és la 1:03. Benvinguts i benvingudes a Flash FM, on ja sabeu que el ritme i el bon rotllo no paren segell de la casa. Ara és el torn de Ryan Castro i Capo, abans, però em presento.
1: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia.
0: Molt bé, ara que ja posem nom a aquesta veu, ens quedem per aquí amb la Villa, ara sí. Ritme regues per inaugurar nova hora. És la 1. En res per aquí, Zetangana i Becky G, amb un Remember.

Té tan gana i Becky G el 2018 ens regalaven aquest exitàs en majúscules. Es diu Buri Buri i, de fet, una frase explica que aguacate a cenar... Bueno, aguacate. Aguacate no. Aguacate. Sí, bàsicament expliquen que serveix perquè se't fiqui el cul gros, gras, així, gordote. Entre tu i jo, consell del dia. Ens quedem perquè amb Rosowski va, baixem revolucions, que ens porta aquest Malibu, que de fet farà res, farà un anyet, que ens presentava l'àlbum Daisy.

0: 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Arriba a Únic Tablao, l'essència del flamenc. El show dinner que ret homenatge a la cultura i la gastronomia andalusa. Una vetllada on la dansa, el taconeig i la guitarra s'uneixen en un espectacle amb ànima, passió i molt duende. Tablao, l'essència del flamenc. Dissabte 9 de maig a 9:15 del vespre. Entrades des de 30 euros a unicandorra.com.
3: Porta les teves inversions al nivell següent gràcies als fons d'inversió Investaking només disponibles a Morabank. Una manera de participar en el funcionament del blockchain, bloquejant actius digitals per contribuir a la seva operativa i potencialment obtenir recompenses no garantides que poden variar en funció de les condicions del mercat i del protocol utilitzat. I fins al 31 de desembre, la teva wallet digital al 0%. Consulta la resta de tarifes i condicions a morabank.ad. Amb les solucions en actius digitals de Morabank, tens tot el que necessites per invertir amb facilitat i seguretat. Morabank, pioners en el món dels actius digitals a Andorra.
0: Les prèvies del cap de setmana són Territori MaxiFlash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa. O te la munta on vulguis. 4 hores de ritme mesclades per Héctor Ortega, el teu DJ de cap de setmana.
4: Si te quieres divertir...
0: Els divendres d'11 a 3 de la matinada i els dissabtes de 2 a 6 del matí, el Maxi Flash et prepara per la nit. Maxi Flash, només a Flash FM.

Flash FM, la camana. Flash FM Andorra, la ràdio dance leader. 93.8 FM.

ritmes que ja comencen a olorar a cap de setmana, eh? I tant! Sí, sí, sí, aquest aquí és el Hugel amb el seu Bam Bam, més conegut com a Jamaican. Li cedim el torn a Quevedo. Aquest aquí és el seu Scandic. Fes referència, com no, un cop més, a la seva illa.

Els tiets que ens presenten aquest coti per coti. Això de que no em vull saber res d'un coti, no m'ho crec. De fet, el veig per mi és part essencial, o sigui, del xapareix amb les amigues, de l'acció social, m'encanta, és una cosa divertidíssima. Ens anem per aquí amb Young Sister i Kremlin. Ens presenten aquesta segona mena de versió, de remake, de la cançó original de Pitbull, El culo.

el torn de Bad Yale, que es passa per aquí amb Chincho Corleone. Aquesta aquí es diu Choque i és una de les cançons estrella de l'últim àlbum que ens presentava Bad Yale, que es deia Máscara.

La Karol G diu algo així com que hijo de puta ganas de besarte tengo. Això vol dir que són moltes, moltes ganes de fer-li un petó, eh? Aquesta cançó està acompanyada pel Peso Pluma, amb aquest aquí, el Culona, que recuperem avui a l'antena des de 2023. És el torn de Rau Alejandro, que també porta reforços. Wisti, Niñengo, Flow se li afegeixen amb aquesta aquí.

Bé, bé, cites, com li deia a Noel Doblea, a la seva parella, al seu moment, a la Carol G, amb aquesta d'aquí, amb el Mala, molt ben acompanyat de 69, que recuperem avui a l'antena des de 2018. Escolteu, vosaltres volíeu més entrades per la festa dels 150 anys i aquí les teniu, aquesta vegada, a més, sense collarins. Podem anar a veure Oques Grasses, com sona per aquí, de fons, amb un dels seus últims concerts abans de la dissolució del grup. També Love of Lesbian, Mushka, Els Catarres, Ginestà, Tietz, 31 Fam i Maria Jaume. Tots ells reunits el 16 de maig al Parc del Fòrum. Apunteu-vos bé la data, que després, si no, se us passa i us conec. Més informació i també compra d'entrades a estrelladam.com/lafesta150. No us podeu perdre, aquesta festasa del segle i mig.

0: Flash FM a Andorra, 93.8. Flash
1: FM. Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al pil-pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'Avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín. Yeah! El 17 de maig, mou-te per la teva salut. Torna a la cursa popular Illa Carlemany. Torna el dia de l'esport per a tothom.
6: Suma-t'hi i fes més gran la cursa popular de referència al país. A més, enguany en celebrem la 15a edició.
4: Vine a la cursa popular Illa Carlemany en benefici del programa Mou-te perquè joves i col·lectius vulnerables tinguin accés a activitats físiques, hàbits saludables i noves oportunitats de futur.
6: Inscriu-t'hi de forma presencial i recull el dorsal i la samarreta de l'11 al 16 de maig a Illa Carlemany.
4: Organitzada pel Govern d'Andorra. Flaix Andorra, grup d'emissores oficials.
7: Molte, molte, és el dia de l'esport per a tothom.
0: Flaix. Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flaix FM arriba a tot arreu. Som únics.

El conjuntito que ens porta per aquí, el Bove i Omar Montes. I parlant de duos, és el torn de Kid Voodoo i J.C. Reyes, que es presenten per aquí, a l'antena, amb aquest aquí, amb el seu Me Mareo. Quan passa un minut de 2:15.

Un dels primers èxits de Floyd Minor, aquest d'aquí, es diu Peligrosa. Per cert, vosaltres volíeu més entrades a la venda per la festa dels 150 anys d'Estrella d'Am i aquí les teniu. La fet ara, venda lliure sense collarins. I podeu anar a veure, mira, els que són per aquí de fons. O que es grasses també Love of Lesbian, Muscals, Catarres, Ginestat, Tietz, 31 Fam i Maria Jaume, tots ells, reunits en el cartell del 16 de maig al Parc del Fòrum, que és pràcticament la setmana vinent. Apunteu-vos la data que després us passa, eh? Podeu comprar les entrades i també teniu més informació a estrelladam.com/la/la festa 150. estrelladam.com/la festa 150. Som-hi, és el torn de Romeo Santos i Prince Royce. Ens porten aquesta d'aquí, La Batxateta, que estava clar que anava a ser un exitàs absolut. Si prové d'aquests dos, es diu Dardos.

El Bad Bunny Bebé, que ens portava aquesta el 2020. De fet, vinc aquí a fer una reivindicació, i és que ens portava La Difícil, que s'incluïa dintre de l'àlbum Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. Àlbum boníssim, per cert, amb molt bona crítica. Doncs això, vinc a reivindicar que justament ens arribava a la Covid, a l'època de confinament, i no la vam poder gaudir com tocava. Em vaig quedar amb les ganes de parrejar-la una miqueta a la discoteca, eh? Això sí que ho haig d'admetre. Canviem de tema i ens anem cap a un més actual. Cano i Justin Quiles ens porten aquesta aquí. Mira, escolteu. Aquesta aquí és nova. Es diu Olvidarnos de Todo.

Doncs aquesta cançó té un nom que no és gaire fàcil d'esbrinar. Rauw Alejandro i Bizarrap ens porten aquest Baby Hello, que jo crec que si comptéssim les vegades que es diu al llarg de la cançó serien unes quantes. Ens quedem per aquí amb Rels Viva, que ens convida a recordar l'estiu.

0: This is Flash FM.
1: I aquest aquí era Jay Wheeler amb el seu De Lejitos, fent referència que la persona que estima, doncs mira, s'ha marxat una miqueta lluny. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes. Són les 3 i 3 de la tarda, podríem arribar a dir. Va, som-hi, que arrenquem nova hora abans, però em presento.
2: Flash. En directe, a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
1: Molt bé, ara que ja posem, no, aquesta veu, ens quedem per aquí amb Quevedo, que ens porta Ni Borracho.

I d'on està mi gent? És el que es pregunta per aquí. Willy Williams, a la veu també per aquí, J Balvin, amb aquesta que recuperem des del 2017. Ens anem amb una proposta actual d'una cançó que no ho és tant. Aquesta aquí és Camins, somnis i promeses, aquesta vegada amb la versió de Sopa de Cabra, Su i Mon DJ.

0: 93.8.
1: Decidir si era el moment de traslladar-te amb la teva parella et va costar. Decidir quin capçal de llit us queda més bé a l'habitació et costarà molt menys. Aprofita el Red Days de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu amb el 25% de descompte. Només aquesta setmana en productes seleccionats. Andorra, carrer Prat de la Creu, 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
2: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: No penso fer res aquest cap de setmana, només descansar.

Cada dissabte i cada diumenge de 8 a 9 del matí. Flash Running! Flash Running, la sessió més en forma de Flash FM. Amb Miquel González.

Això fa així, bueno, fa com algo així. Bam, bam, bidam, bam, bam. Doncs mira, efectivament, aquest aquí ens el porta Hugh, es diu Jamaican, tot i que tothom li diguem bam, bam, per raons òbvies. És la torna que ve d'Oba, que es passa per aquí, per Flash FM. Per portar-nos l'essència de la seva terra. Aquesta aquí es diu Escandic.

Sempre dic que Chencho Corleone és un molt bon company per fer una cançó. I aquesta aquí la comparteix amb Rauw Alejandro. Es diu El Efecto i la recuperem des de 2019. Ryan Castro i Capo es posen per aquí a l'antena. Amb aquest aquí, La Villa. Efectivament, ritmes reggaes aquí a Flash FM. Som-hi, que estem a la recta final de l'hora de les 3.

jo crec que la Karol G en aquesta cançó demostra ser molt humana, perquè li passa que crec que ens ha passat a tots. Què hagués passat als Isis, no? Aquests dubtes que es carreguen, no? I al final es fan una bossa. Doncs mira, ella decideix fer una versió romàntica d'aquesta situació amb el seu "Què hubiera sido si te estuviera conocido?". No ho sabem. El que sí que sabem és que hi ha històries que poden acabar bé i altres que poden acabar malament. En aquest cas, de l'Ausa i Quevedo ens narren una que no acaba del tot bé. Aquesta que es diu Still Loving.

D'Antacu Duro, efectivament. Aquesta aquí la recuperem des de 2010, eh? No, home, aquesta aquí. Don Omar, clar que sí. Som-hi, que Flash FM arrenca l'Interactua en qüestió de minuts. I això vol dir que el Sergi Domènech el tenim ja per aquí, mira, a puntet de posar-se el micro abans, però al Bele, un petonàs, ens escoltem dilluns, més i millor.

0: acabó.
1: Flash FM. Son las 4.
2: Què tal, família? Molt bona tarda.
1: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
2: I ho fa amb el baile inolvidable.
3: Un sol...

0: ritmet d'aquesta gran cançó sobrada inconeguda d'un dels ídols mundials, Bad Bunny. Aquest tema, que com bé indica el seu propi títol, és inolvidable. És el baile inolvidable, amb totes les lletres. Què tal? Com esteu? Encarem aquesta tarda del divendres, que esperem també que sigui inoblidable. Després de la Clàudia Cifuentes, salutacions de Domena, amb el seu ritme sempre a la carta del programa de capçalera per demanar i dedicar cançons tantes com vulgueu. Molt bona tarda i molt benvinguts a l'Interactua. Avui és l'últim dia, per tant, són les últimes invitacions, últimes entrades, dos dobles concretament avui, per tots els fans o no fans, perquè no, per tots aquells que vulguin viure una molt bona experiència, que és anar a veure a Madison Beer, que aterra a Barcelona amb el seu show de l'Octur 2026. Farà concretament el dia 26 de maig, a les Gavalles aquest mateix mes, i podeu ser participants de primera fila d'aquest esdeveniment. Si voleu aquestes invitacions, a banda de demanar i dedicar, me les demaneu i al final del programa, com sempre, les posarem a la vostra disposició a través del sorteig de rigor, que d'una manera o d'una altra sempre us manté actius i que, bueno, sovint acostuma a regalar-vos aquelles alegries que us mereixeu. Expliqueu-me també com prova el cap de setmana, bla, bla, bla. Bueno, tot allò, ja sabeu com funciona això.
1: Bona tarda, Sergi. Soc la Cristina Igualada.
0: Què tal?
1: I plegats, que ja és divendres. Quines ganes teníem tots.
0: Sí, oi?
1: I m'agradaria que posessis la droga, vale? I m'apuntes al sorteig de MotoGP, si encara hi és.
0: Doncs avui ja no, eh?
1: Gràcies, adéu.
0: Avui ja has fet tard i no has parat l'orella com calia. Però bueno, no passa nada.
2: No passa nada.
0: Tu que no et tocaran perquè avui ja no les tinc, eh? Malauradament.

0: Hola, hola, Sergi. Podries posar-me la cançó de Lejitos i, si pot ser, apunta'm pel sorteig del concert de la Madison Beat. Moltes gràcies. Uai, tant que pot ser, només faltaria. És la proposta que tenim avui per vosaltres. Dos dobles. Per tant, quatre persones convidades per l'Interactua i per la pròpia Madison a anar a veure-la en concert del Sant Jordi Club. El 26 de maig, concretament, eh? És una autèntica diva, és una crack. I val molt la pena no només seguir-la, sinó també veure-la en directe. 628-06-05-13. Per cert, de Lejitos és un tema importantíssim aquesta setmana aquí a la nostra programació, no només perquè ens el demaneu sovint, sinó perquè, a més, és el nostre megacrack. Com a mínim, fins demà, que ja sabeu, amb el repartiment de les noves cartes al calibre 45, veurem com quedaran les coses. Hola, hola, bona tarda, Sergi, des de Cerdanyola del Vallès. Em podries posar la cançó de Tini, Tini, Tini, Dos Amantes, sisplau? Moltes gràcies.
1: Para todos esos amores que dicen ser perdidos y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: Mira aquesta casa. Hi entrem?
3: És un primer, hi entrem. Té balcó, hi entrem. Té Movistar Prosegur Alarm, no hi entrem.
4: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarm també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
5: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
6: Ui, ens l'hem passat, no?
7: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
8: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
9: Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
8: I finançament fins a 12 mesos.
9: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponés.
10: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
11: Andorra. Flash FM 93.8.
12: Yeah. El 17 de maig, mou-te per la teva salut. Torna la cursa popular Illa Carlemany. Torna el dia de l'esport per a tothom.
13: Suma-t'hi i fes més gran la cursa popular de referència al país. A més, enguany en celebrem la 15a edició.
12: Vine a la cursa popular Illa Carlemany en benefici del programa Mouta perquè joves i col·lectius vulnerables tinguin accés a activitats físiques, hàbits saludables i noves oportunitats de futur.
13: Inscriu-t'hi de forma presencial i recull el dorsal i la samarreta de l'11 al 16 de maig a Illa Carlemany.
12: Organitzada pel Govern d'Andorra. Flaix Andorra, grup d'emissores oficials.
14: Mouta, Mouta, és el dia de l'esport per a tothom.
15: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
16: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
15: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
16: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
15: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
17: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
18: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
17: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 834040. 834040. Lloga a Planxisteria Delfín.

0: tiene que mover, lo tiene que mover.
1: Bona tarda, flasheros. Som el Xavi i la Gala.
2: Hola.
0: Hola.
1: I volem que ens poseu la cançó, qualsevol cançó de Bad Bunny, ja que a la Gala li han regalat pel seu aniversari unes entrades del Bad Bunny.
0: Oh!
1: I a veure'l.
0: Molt bé.
1: Bona tarda, adéu.
0: Adéu, adéu. Teniu un molt bon pla pel davant, doncs. A veure, Bad Bunny, tot el que això representa i les dificultats que hi havia per aconseguir les entrades en el seu moment i tot això. Molt bé, molt bé. Doncs vinga, anem avançant a través de l'Interactua, després de la pausa de rigor idònia per agafar una mica d'aire i posar una mica d'ordre, perquè de tant en tant també va bé, eh? Mentre arriben, en compte de botes, avui, poc a poc, xinutxant els missatges del Interactua.
3: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628 0605 13.
0: Hola, hola, Sergi, soy Mercedes de Vilaseca. ¿Me puedes poner la morocha? Apúntame para ir a ver a Madison Beer. Porfa, gracias.

0: Chill, Dimitri Vegas, Like Mike, aquesta cançó. Aquesta cançó que no para de sonar aquí a Flash FM al llarg de tot el dia. Xunda, xunda, xunda, hola!
1: Molt bona tarda, Flashero. Bona tarda, Sergi.
0: Què tal?
1: Soc Gregòria d'Alcover.
0: Ai, Gregòria.
1: Avui volia demanar, sisplau, la de Dimitri Vegas i participar en la centrada del concert del 26 de maig.
0: Molt bé.
1: Adéu, bona tarda.
0: Bona tarda, molta sort, apuntadíssima per aquí. Entre tots els candidats que ens fan arribar missatges com el teu. Bé, doncs a Flash FM busquem provadors per les festes. Wrap-up, podries guanyar fins a 1.000 euraços per venir a festa amb nosaltres. Tal com ho sents, 1.000 euros. Entra ara mateix a infojobs.net, dona't d'alta i busca Flash FM. Escriu-te a l'oferta de provador de festes i creu els dits. Si ets el seleccionat, t'emportaràs 1.000 euros per assistir a les festes Wrap-up, tal com sona, sense trampa ni cartró. Infojobs, la teva primera feina és aquí. I les ganes que tenim, que arribi la primera feina algú de vosaltres i que arribin aquestes festes també, on tenim un protagonisme especial. A les més rellevants discoteques catalanes, el Bidisco, Molins de Rei, el Diau de Platja d'Aro, el Vilova de Lleida i a Salou, a la Caix. Bona tarda, Sergi. Soc el David. Podries posar la cançó Dale con Dale. M'agradaria entrar al sorteig de les entrades del concert del Sant Jordi Club. Moltes gràcies, crac, dedicada a tothom. Això és old school, eh? Si se'n va més enllà, no torna.

0: aquesta cançó que els ha canviat la vida, sense cap mena de dubte. Es tracta del Capaz. Diu, espero que tingueu molt bona tarda. Aprofito per demanar-vos la cançó Merenguetón. Molta gràcia. Bueno, la tarda va fet. De moment no ens podem queixar, ni molt menys. I sobretot mentre ens demaneu cançonetes com aquesta. I tantes altres. Ho volíeu, ho teniu. Més entrades a la venda per la festa dels 150 anys d'Estrella d'Am. Tal com sona. Ara, sense collarins. Aneu a veure a Oques Grasses, Lofos, Lèsbia, Muscals, Catarres, Ginestat, i ets 31 fam i Maria Jaume. Veus que bé? Apunteu-vos la data, tot i que crec que la teniu força clara. 16 de maig, al Parc del Fòrum. Més informació a estrelladam.com/lafesta150. Hola.
1: La Leire i en Mauri, i volem que us poseu una cançó de Justin Bieber per enrabiar el nostre pare.
0: Doncs vinga, Justin Bieber està de moda un cop més gràcies a la seva aparició estel·lar al Coachella, entre altres coses. I més amb aquesta cançó, compartida amb Nicki Minaj, Beauty and Beats.

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Tarragona, 101.8. Vilaseca, Salou, Torredembarra, Reus, Cambrils, Mont-roig del Camp, Riudoms. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Balla tot el dia, balla tota la nit i no deixis mai de seguir el ritme de Flash FM. Reggaeton, Urban House,
1: Flash.
0: Ets dels nostres.
1: Flash FM.
0: Flash FM. Són les 5.

0: s'ho munten aquests, eh? Que bé que s'ho munten i com saben fer-ho. Ara que ho fa parir. Aïssa, RVFV, acceptim, eh? La veritat és que no me la vaig creure de primeres. Després sembla que sí, eh? Sembla que s'imposa aquesta tonteria del muchacha. RVFV, com veus deia, i Krimly sonen a les 5 i 3 minuts aquí a l'Interactua de Flash FM. Tenim encara molta planxa pel davant, eh? Tenim molts missatges i, evidentment, ens encanta rebre'ls, ho sabreu perfectament. Alhora també ens agrada premiar-los i és per això que tinc el parell d'entrades dobles més, per tant, 4 persones i últimes d'aquesta setmana i definitives per anar al concert de Madison Beer a Barcelona. Serà el 26 de maig d'aquest mateix mes. Serà concretament al Sant Jordi Club. La gira es diu The Lock Tour i és molt recomanable. És una artistassa de cap a peus, una compositora, productora, autora, cantant... Bueno, fa moltes coses. I el més interessant de tot plegat i admirable és que totes les fa bé. No vindria a ser com jo, per exemple. Ja, fins i tot allò que diuen que faig bé, justeja. Ella no. Ella fins i tot ha estat nominada un parell de vegades als Grammy, que són, diguéssim, la florinata dels premis de la música mundial, on tampoc hi arriba ni de conya, però ella sí. I a través de l'Interactua us convida, si voleu, bueno, ja que passeu a saludar, com sempre, i demanar la cançó que vulgueu que il·lustri aquest inici de cap de setmana, doncs em dieu, vull participar també en les entrades. I abans de les 8 farem el sorteig entre tots els missatges que ens feu arribar.
1: Hola, Sergi, bona tarda, sóc Jordi de Lleida.
0: Què tal?
1: A veure si em pots ficar la cançó del Reels B, del... aquesta del Tubasim.
0: Sí, claro.
1: Vale, crac. Mm. Vinga, a veure si ens toquen les entrades i tenim una mica de sort.
0: Vinga, ànimo, molta sort. Adéu, som-hi. Pe, pe, pe.

0: prendan los motores, prendan los motores, prendan los motores. Bona tarda, Sergi, sóc la Berta des de Girona. Diu, estic estudiant a casa, però començo a desconnectar a la recerca del cap de setmana. Diu, he posat Flash FM per fer-ho més suportable. Daddy Yankee i Bizarrap, si pot ser directament ja, eh? Doncs vinga, aquí estava aquesta cançó, efectivament, que va que ni pintada per aquest i tants caps de setmana que vulguin arribar. Aquest especialment és el primer del mes de maig, no? Si no m'equivoco, sí, no? Bueno, no, no, ah, el segon. The second, si és que això va volant, no el següent. Bueno, ens diuen, hola, què tal? Bona tarda, Flash. Diu, som repartidors de Hidrotàrraco i us escoltem 24-7. Això està molt bé, eh? És recomanable descansar de tant en tant, però bueno, si no, no passa nada. Diu, poseu-nos ahí, Lupita, a tope amb el divendres. Moltes gràcies.
1: Ay, dígame, Lupita, ¿cuánto quieres por la cosita? Por fuera se te ve bonita, tengo lo que te pone a grita. Ay, déjate el pantalón, que el panty ahorita se te quita. Yo sé que tú eres malita y quien te ve, no me eres chiquita.

0: Camacho Record.
1: Escoltes l'Interactua.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Per viure a la ciutat al màxim només has de dir dona'm Max. Yamaha X-Max 125, la moto perfecta. Amb clau intel·ligent, sistema start-stop, presa USB-C i caben dos cascos. I el millor, amb You Easy Go pots estrenar cada 3 anys una X-Max nova per només 69 euros al mes. Recull la teva Yamaha X-Max 125 a un concessionari oficial.
4: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
5: Quan vulgui.
4: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
5: Tot el temps que vulgui.
4: I totes les bombolles que vulgui?
5: Totes les bombolles que vulgui.
4: I tot el relax que vulgui?
5: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
6: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 76 milions d'euros. Milionari forever.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
9: Jo per lladre faig saltar l'alarma.
10: Sí.
9: Però si jo fos una mascota, no?
10: No.
9: I tu creus que si jo em poso un...
10: No.
11: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells. Amb el servei Pet Ready, les mascotes no fan saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
12: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva...
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
13: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
14: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
13: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
14: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
15: Arriba a Únic Tablao, l'essència del flamenc. El show dinner que ret homenatge a la cultura i la gastronomia andalusa. Una vetllada on la dansa, el taconeig i la guitarra s'uneixen en un espectacle amb ànima, passió i molt duende. Tablao, l'essència del flamenc. Dissabte 9 de maig a 9:15 del vespre. Entrades des de 30 euros a unicandorra.com.
14: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
16: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
14: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
17: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
18: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
17: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
18: Que sí, molt filtre i molt postureig, però no el segueixes a Instagram.
17: Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.

0: Més que bé aquesta cançó.
1: Molt bona tarda, Sergi. Jo volia demanar-te per aquesta tarda de divendres la de Choque de la Batgia, que no me canso d'escoltar-la, i sí, sinó alguna així animada. Un petó, que vagi molt bé la tarda del divendres.
0: Gràcies.
1: Ah, i el sorteig, no sé quin sorteig estàs fent ara, perquè hi havia entrades de MotoGP,
0: hi ha de tot aquí,
1: entrades per un concert, un superconcert, també.
0: Superconcert, no sé, efectivament.
1: També vull participar, d'acord?
0: Molt bé.
1: Un petó.
0: Avui tenim entrades per anar a veure la Madison Beer a Barcelona, que no és tonteria. El dia 26 al Sant Jordi Club, vale? T'apunto per això, si hi ha una mica de sort ja pots anar buscant acompanyant per viure aquesta experiència. Hola, hola, Sergi, sóc el Toni des de Tarragona. Diu, repartint encara últimes entregues del dia i ja amb ganes d'acabar. Vinga, ànimo. Ja tens més que fet, això. Diu, sempre vaig amb vosaltres de fons al cotxe. M'agradaria que posessis qualsevol cançó del Mike Towers, sisplau. Moltes gràcies. Doncs mira, tinc aquesta. Amb Westcott, Toby and the Drums, és de les últimes. Es diu 5 estrelles. Five stars.

0: melancòlics avui, amb aquest Remember Reggaeton, Déu-n'hi-do.
1: Hola, Sergi, bona tarda, soc la Maria Angel, us em emprenga. Aviam si em podria explicar la de Travessures de Nicky Jam, que fa dies que no l'escolto.
0: Sí.
1: Vale? Doncs vinga, va, que vagi molt bé el cap de setmana, un petó.
0: Un petó, moltes gràcies pel missatge, igualment, igualment. Bé. Ara per tu i tothom. Així és que encara no havia quedat prou clar, Ho volíeu, ho teniu. Més entrades a la venda per la festa dels 150 anys d'Estrella d'Am. Ara sense collarins. Aneu a veure Oques Grasses, Lofos Lesbian, Musca, Els Catarres, Ginestà, Diets, 30 UFAM i Maria Jaume. Apunteu-vos la data 16 de maig al Parc del Fòrum. Informació a estrelladam.com/lafesta150. Banques a les peles. Sigui 36 minuts ara mateix, Gràcies un cop més per no només escoltar-nos, sinó anar més enllà i enviar-nos missatges, perquè si no funcionen els whatsapps a través d'aquest programa no anem enlloc,
2: Per favor, que em vol, per favor.
0: Seria fortíssim. Bueno, aquest programa, què és el que seria?
2: Una puta
0: merda. I no convé ni molt menys, Tot al contrari. Més missatges, més alegria, més varietat i més cachondeo. Bona tarda, Sergi. Soc la Clàudia des de Rubí. Què tal, Clàudia? Todo bien, todo correcto. T'explica, acabant la jornada de feina i pensant en desconnectar una mica. Amb vosaltres les tardes passen molt més ràpid. Oh, moltes gràcies. Diu, podries posar-me despetxada, Rosalía. Moltes gràcies. I no m'ho demanes, però t'apunto pels sorteig de les entrades pel concert de Madison Beat, per si de cas, vale?

0: És un vallenato, tros de vallenato que es marquen uns artistes que coneixeu perfectament i que un cop més torna a sonar aquí a l'interactuar a Flash FM. Quina meravella, eh? Com ens agrada compartir a Bele i Shakira, Shakila i Bele. I aquest tema, que es diu Algo Tu, concretament, eh? Bueno, està sonant el que té a veure amb l'Aquàrium de Barcelona. De seguida us explico tot el que representa anar a visitar un dels llocs més entranyables, més emblemàtics de la ciutat de Barcelona. Cita obligada, l'Aquàrium. Estan de celebració, celebren l'amor. Però no només el romàntic, eh? Amor per compartir una experiència, amor per l'oceà i amor pels taurons. Shark Lovers, una manera diferent de viure a l'Aquàrium i descobrir de prop el fascinant món marí. El nou Aquàrium de Barcelona, s'ha de viure, s'ha de veure. Shark Lovers, bravo, bravíssimo. Molt bé, dir-vos també que tenim encara una bona estona pel davant. De fet, és la, vindria a ser la mitja part d'un partit de futbol, la mitja part del programa. Tenim a les 8, un parell d'hores més pel davant. I falten missatges, eh? Per tant, animeu-vos. 628-06-0513.
1: Hola, com ja sabeu, som la Carla i la Laura. I avui us demanem una cançó que es diu Muchacha. I se la dediquem a la Laia Nicolás. I si pot ser la cançó per les 5 i quart.
0: Bueno.
1: Adéu, flasheros!
0: Una miqueta més tard, perquè aquí a tempo no anem mai, eh? Som així.

0: era pensar que no deu ser fàcil, clar. Però has deixat el gaixí.
1: Hola, molt bona tarda, Domènec. Què passa, crac? Bueno, volia participar a les entrades i no sé quina cançó em vas posar ahir, si la de Malibú o la d'Estrella. La que em vas posar ahir, me poses la Malibú o Superestrella.
0: Sí, sí, ¿vale? Resumint, sí.
1: Venga, jefe de equipo, que estamos a tope.
0: A tope.
1: Estem a divendres. Bon fin de, bona tarda i fins dilluns. Adéu.
0: Adéu, maco. No, no sé, no recordo exactament quina va ser la que em vaig posar ahir. De fet, no recordo ni el que he dit avui, o sigui, imagina't. Però Superestrella trobem que és un molt bon tema i segur que molta gent l'espera. Per tant, no pot ser un error, ni molt menys, eh? Home, ens agrada la cançó del Superestrella, eh?
2: Mierda.
0: No, mierda no. És veritat. Ens diuen, hola, què tal, Sergi? Soy Iván López, Sant Joan de les Abadesses. Avui podies posar la cançó del meu àngel, Estiu 22, sala de Dico. Molta dedicatòria aquí, eh? Agafo aire. A l'Abel, en Manu Doncel i a la Brenda. Bon cap de setmana. I fins dilluns. Pensava que hi havia més dedicatòria, però no, no. S'ha fet curt el tema al final, veus que bé? Fantàstic.

0: Comercial. Escoltes l'Interactua.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: A 3CAT arrenca la cita cegues més gran de la història. 100 persones i 50 parelles creades per intel·ligència artificial. Què guanyarà? La química humana o la precisió d'una màquina? Trobaran la seva parella ideal?
3: La gran cita amb Dulceida. Cada dimarts, nous capítols a la plataforma 3CAT.
4: Vols entendre els pensaments, emocions i relacions entre les persones? Amb el grau en Psicologia de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs sobre la conducta humana i podràs especialitzar-te en àmbits com el sanitari, l'educatiu, el forense o l'empresarial. Demà ajudaràs a millorar la vida de les persones. Canvia el teu present, crea el teu futur.
5: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
6: Quan vulgui.
5: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
6: Tot el temps que vulgui.
5: I totes les bombolles que vulgui?
6: Totes les bombolles que vulgui.
5: I tot el relax que vulgui?
6: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
7: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 76 milions d'euros. Milionari forever.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Què et sembla aquesta casa per robar?
10: A veure qui posa allà. Movistar. Prosegur. Alarmes.
9: D'acord. Aleshores, res.
11: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
12: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
13: Andorra. Flash FM 93.8.
14: Porta les teves inversions al nivell següent gràcies als fons d'inversió en staking només disponibles a Morabank. Una manera de participar en el funcionament del blockchain, bloquejant actius digitals per contribuir a la seva operativa i potencialment obtenir recompenses no garantides que poden variar en funció de les condicions del mercat i del protocol utilitzat. I fins al 31 de desembre, la teva wallet digital al 0%. Consulta la resta de tarifes i condicions a morabank.ad. Amb les solucions en actius digitals de Morabank, tens tot el que necessites per invertir amb facilitat i seguretat. Morabank, pioners en el món dels actius digitals a Andorra.
15: Ets curiós, valent i busques sempre la veritat? Amb el grau en periodisme de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs periodisme de dades. Viuràs experiències reals en mitjans de comunicació, en l'edició d'un diari digital o en la creació d'un podcast. Demà seràs tu qui expliqui la realitat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
13: Flash FM Andorra. El poder del ritme. Flash FM.

0: recollint-ho tot per pràcticament acabar avui. I ho tenim, com sempre, a Flash FM posada. Ja és un acostum. Ens podries posar alguna cançó del Bad Bunny? Hombre, per favor, i aquesta què et sembla? Bad Bunny i sus col·legues, eh? I sus panes. Por la mañana café, por la tarde ron. I no va tampoc gaire desencaminat, la veritat. A 628-0605-13, de tornada, després de la pausa, després dels millors i més savis consells que es puguin donar, escoltant-vos, llegint-vos, a través dels molts missatges, ens feu arribar al WhatsApp de l'Interactuat. Tots, si voleu, entren en el sorteig d'un parell d'entrades dobles, les últimes que tinc aquesta setmana, per portar-vos directes a primera fila del The Loc Tour, la gira que porta a Madison Beer a Barcelona. És concretament al Sant Jordi Club, el dia 26 de maig. Avui, última oportunitat. Demaneu, dediqueu cançons com sempre i em comenteu així subliminalment que teniu intenció de participar en aquest concurs que us acabo de mencionar.
1: Ei, bona tarda, Domena.
0: Hola.
1: Quines ganes ja que arribin al punt de les 4
0: bueno,
1: de la tarda.
0: Passades,
1: perquè arrenqui una nova edició de l'Interactuar. Va, que és divendres. I els divendres són de Bailoteo. Va, avui els vull dedicar una cançó al meu cosí Marc.
0: Sí.
1: I a mi ahijado Isan, que els estimo molt. I els vull dedicar la cançó de Tornem a casa, dos tiets. Què et sembla? Vinga, saludats i que va l'Interactuar. Adéu.
0: Escolta, ara m'has pillat en calça curta. Tiets, tinc moltes cançons, però aquesta concretament a la mateixa mà, no? Si et sembla, et pots el Bailoteo, que vindria a ser un estàndard i sempre va bé.
2: M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic. I ara no et puc veure, no pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

guapos, el meu nom és Geni. Us escric des del Baix Penedès. M'agradaria si pot ser alguna cançó del David Guetta, la nova, Gone, Gone, Gone, per exemple. També, però m'agradaria participar en sorteig de les entrades. Mil gràcies, gas. Vinga, molta sort, que vagi bé. Molt bé, per aquesta algueta, eh? Molt, molt facilota. Fàcil, fàcil no és, evidentment. D'entrada, contacte amb Teddy Swins, per una banda, i amb l'altra, amb la de Tons Anis per l'altra, clar, que vull dir... Complicat, és complicat, és complicat. Però clar, és de Vigueta, també t'ho dic, eh? Com per no posar-se el telèfon. Va, 628-06-0513, el WhatsApp de l'internet, tu, d'aquesta i de molts més artistes habituals d'aquí a Flash FM, tindré el privilegi de posar unes quantes cançons, eh? A partir de 2 de 3, a La Noguera, concretament a Vallfogona, Vallfogona, Vallfogona de Balaguer. Estan en festes i tenen moltes coses per fer. Una d'elles és venir a veure'm, eh? No s'us passi, no s'us passi. No m'oblideu. Jo mai ho faria. Hola, què tal? Bona tarda, Sergi. Interactua. Em podries posar la cançó Rojo de J Balvin per animar-me una mica a la tarda. Moltes gràcies i una abraçada ben forta. Color. Yeah.

0: És el nostre megacrack durant tota aquesta setmana i també ens el demaneu força sovint aquí a l'Interactua. Diuen, hola, Sergi, sóc la Xènia. M'agradaria que poséssiu la cançó de l'Egiptos al Jay Wheeler. Se la dedico al meu nòvio, Àngel, que l'estimo moltíssim. Una abraçada, faixeros. Doncs una altra ben forta per vosaltres, per ella, i moltíssimes gràcies pel vostre contacte. Veurem si demà revalida aquesta posició de luxe a la nostra programació, perquè és que ho és. Megacrack, evidentment, és crack de cracks. Un tema importantíssim. Amb el repartiment, amb el Edgar Manchado i el Calibre 45 aquí a Flash FM, com tots els dissabtes a la tarda des de fa... Va, ni se sap. A més missatges al WhatsApp de l'Interactua.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Hola, Sergi, sóc en Nosa. Avui et demano una cançó de Jack Jones, Martin Solveig i Madison Beer. All Day and Night. I avui vull participar en el concurs de les entrades pel concert de la Madison Beer. Bon cap de setmana, tio. Doncs igualment, home. Molt bé per aquesta cançoneta que ens demanes, eh? Molt apropiada, a més, amb el que ens ocupa aquesta setmana.

0: que sabe. Y no me mudo ni borracho. Bueno, no me mudo ni borracho porque tal y como está el lloguer y aquestes coses, pues, com va a moverse, ¿sabes? Bueno, en qualsevol cas és un visionari. Quevedo ho veia clar. En aquest cas no se muda ni borracho de la seva terra, de les Canàries, que tantíssima estima i que després d'haver viatjat... Voltat, bueno, explica la cançó i tal, no? Tampoc que sigui aquí reincident i passat amb vosaltres perquè no us ho mereixeu. Quarta i última hora de l'Interactua. Soy Rimet a la carta. Què tal, família, com esteu? Soc en Domena. Últim avís per aquells fans que sé que els hi ha de Madison Beer per poder-la anar a veure al Deluxe Tour del Sant Jordi Club el dia 26. Tinc dos dobles per vosaltres. 628-060513. Hola.
1: Hola, sóc el Pau i aquí estic amb el cotxe amb el meu pare.
0: Sí.
1: I us voldria demanar la cançó de Màquina Time.
0: Oh, quina sorpresa.
1: Si poguéssim entrar en els sorteig de les entrades, us ho agrairíem.
0: Clar que sí, clar que sí. Sort.

0: marxem al llarg d'aquesta tarda des de Ràdio Quevedo. Poc ens falta, ja, eh? Sí.
1: Ei, molt bona tarda, Sergi. Vinga, que el tema divendres. Mira, a veure si em pots posar avui la de... al golpito.
0: Al golpito, clar, sí.
1: Sisplau, i apuntar-me per les entrades. Merci.
0: Al golpito, apuntadíssim, molta gràcies. A veure si tens sort i te'n vas a veure a Madison Beer, i també Madison Beer té la sort de veure't a tu i tal. Doncs, clar, això és 50-50 una mica, no? Que collons. Molt bé, doncs, Déu-n'hi-do, el que està donant a parlar i el que està agradant pel que es veu... el nou treball de Quevedo i les seves cançons. Evidentment. Hola.
2: Hola, Flasheros. Soc la Marta. Estic anant en el cotxe des de Barcelona fins a Girona.
0: Sí.
2: Que és el concert del Morat.
0: Oh, sí.
2: I doncs demano alguna cançó del Morat doncs, per escalfar. I li dedico a tots els fans del Morat que van al concert. Gràcies.
0: A vosaltres. Disfruteu-lo molt, va.

0: interactua.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: La teva mare sempre té raó.
3: Em compro un cotxe nou?
4: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
2: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
5: Si continues estudiant després de l'etapa obligatòria, ja pots demanar una beca. Batxillerat, formació professional, estudis artístics, idiomes, graus universitaris o màsters. Un ajut per continuar la teva formació. Si el domicili familiar és a Catalunya, aquest any la gestió la farà directament la Generalitat de Catalunya, del 7 d'abril al 18 de maig. I si et preguntes, no tinc identificació digital, com la puc aconseguir? Si no en tens, pots obtenir-la de manera gratuïta ITCAT mòbil o ITCAT certificat a gencat.cat. Més informació a gent.cat/beques-estudis.
6: Saps que a l'Aquàrium de Barcelona celebrem l'amor?
7: L'amor? A l'Aquàrium?
6: Sí, amor per compartir una experiència, amor per l'oceà i amor pels taurons.
7: Ah, Shark Lovers.
6: Exacte, un amor que es viu, no només se celebra.
8: Vine al nou Aquàrium de Barcelona i viu el Shark Lovers.
9: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva...
10: Andorra. Flash FM 93.8.
11: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
12: Ah, no? I com us ho heu fet?
11: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta...
12: Ui, sí! No sento res!
13: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur... Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
14: Mama, jo vull creps.
15: Però si ets al Màgic Park, juguen sense parar.
14: Doncs si no és una crep, que sigui un supergelat.
15: Mountain Magic Crep, amb els jocs de sempre i també amb servei de creperia. Creps dolces i salades, amanides, gelats i molt més. I si no pots venir, City Sherpa t'ho porta volant fins a casa. Mountain Magic Crep, diversió pels petits i plaer per tots. Som a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes, Engordany. Vine i descobreix la màgia més bona que mai.
10: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.
16: Flash!

0: què tal?
1: Hola, Domènec, hola, Flaixeros, bona tarda i bon divendres. La Mireia de Girona tornant cap a casa de la feina amb el cotxe i a veure si pots posar-me avui la cançó de Superestrella de l'Aitana, així per donar-li una mica de ritmillo aquesta tarda de solet.
0: Que sí, moltíssimes gràcies pel teu missatge. Doncs una miqueta més de ritmillo amb Aitana. No és fàcil estar com una superestrella, però sí és fàcil fer arribar missatges i que sonin aquí a l'Interactuar. A través del WhatsApp, com sempre, hi ha el número que molts controleu perfectament i que, si no, us recordo.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Ei, Sergi, sóc el Dani del taller a Terrassa. Cada tarda us tenim posats de 4 a 8 mentre anem acabant la feina. Diu, avui ja estem a la recta final amb moltes ganes de plegar. Fot-li el tàndem dels tiets, porfa. Gràcies.

0: quin ritme més guapo, eh?
1: Bona tarda, Sergi. Què tal, l'Obra de l'Ametlla? Com va tot?
0: Molt bé.
1: Jo avui, per ser divendres, una miqueta més tard sortint de la feina, però bé, cap problema.
0: Molt bé, ànimo.
1: Posa'm, sisplau, la cançó de Dos Amantes.
0: Sí.
1: I si ja l'has posat, doncs la que tu vulguis.
0: La torno a posar, no hi ha problema.
1: Sí. I li dedico a tots els flaixeros i a tu. Que passeu molt bon cap de setmana i molts petonets. Gràcies, adéu.
0: Ho volíeu, ho teniu. Més entrades a la venda per la festa dels 150 anys d'Estrella d'Am. Ara sense collarit. Vinga, a barraca aquí, tot a sac-pac. Aneu a veure Ocas Grasses, Love for Lesbian, Musca, Els Catarres, Inestat, i ets 31 Fam i Maria Jaume. Un gartallàs, eh? Espectacular. Apunteu-vos a la data el 16 de maig al Parc del Fòrum. Més informació a estrelladam.com/lafesta150. I ens diuen bones. A mi m'agradaria que posessiu... Oh, sorpresa! Qualsevol cançó de Quevedo. I ho apunten també pel sorteig de les entrades. Molt bon cap de setmana per tothom. Doncs vinga, el sorteig que farem d'aquí re, ja, pràcticament. Abans d'acabar el programa, d'aquestes dos dobles, quatre entrades en total, per anar a veure a Madison Beer. I ja que em deixes triar alguna de Quevedo, sorpresa! No habitual, però sí èxit més que recordat i inoblidable. Amb Bizarrap!

0: Com ho dice. Bueno, aquesta cançó també és de Jutjat de Guàrdia, eh? No estaven inventats encara. Y al televisor, casi.
1: Hola, somos Juanjo y Marina. Estamos camino hacia casa y os estamos escuchando. Nos gustaría que pusierais la canción de la despedida, ya que es nuestra canción. Venga, un abrazo.
0: Onda de Yonki, siempre va bien aquí, ¿eh? La despedida, mira, que ni pintado también para nosotros mismos, porque prácticamente toquem el 2. Convidem el personal a continuar escoltant Flash FM, que és l'emissora per excel·lència del entre setmana, per descomptat. I el cap de setmana ja és superlatiu. No us descobriré per res, ja ho sabíeu, oi que sí? Vinga. Marxo, el que no sabeu encara és si sou guanyadors o no. De seguida contactem amb els guanyadors entre tots els missatges que se'n van a veure gràcies a l'Interactu amb Madison Beer, el 26, concretament al Cirque de l'Octur, al Sant Jordi Club. I tot això, eh? Suposo que farà molta il·lusió i ja ens explicareu a veure què tal aquesta experiència d'anar a veure aquesta diva de la música mundial, eh? Us apropeu tant com pugueu i ens feu un report. Què huele Madison Beer? Què huele? Huele a Chanel? Oh, la, la. Va, una més i me'n vaig.
2: Buenas tardes, Sergi.
0: Hombre.
2: Aquí para mi amigo El More, que llamó ayer y le dedicó una canción a su mujer.
0: Qué bien,
2: ponle la de Fischer.
0: Fischer.
2: La de Unlucinit.
0: Muy bien,
2: vale,
0: muy
2: que
0: bien.
2: Suene bien fuerte ahí, que se enteren los reggaetoneros que
0: bueno,
2: son
0: bueno,
2: temas
0: bueno,
2: buenos.
0: Bueno.
2: ¡Ánimo!
0: Estos están en otra película ya, creo, ¿eh? Pero lo vamos a intentar, va. Apa, adeu, siga, va, tothom. Gracias.

0: Flash FM. Són les 8. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: 8. El 17 de maig, mou-te per la teva salut. Torna la cursa popular Illa Carlemany. Torna el dia de l'esport per a tothom.
1: Suma-t'hi i fes més gran la cursa popular de referència al país. A més, enguany en celebrem la 15a edició.
0: Vine a la cursa popular Illa Carlemany en benefici del programa Mou-te perquè joves i col·lectius vulnerables tinguin accés a activitats físiques, hàbits saludables i noves oportunitats de futur.
1: Inscriu-t'hi de forma presencial i recull el dorsal i la samarreta de l'11 al 16 de maig a Illa Carlemany.
0: Organitzada pel govern d'Andorra. Flaix Andorra, grup d'emissores oficials.
2: Mou-te, mou-te, és el dia de l'esport per a tothom.
3: Arriba a Únic Tablao, l'essència del flamenc. El show dinner que ret homenatge a la cultura i la gastronomia andalusa. Una vetllada on la dansa, el taconeig i la guitarra s'uneixen en un espectacle amb ànima, passió i molt duende. Tablao, l'essència del flamenc. Dissabte 9 de maig a 9:15 del vespre. Entrades des de 30 euros a unicandorra.com.
4: Flash FM Andorra 93.8.

FM. Estàs entrant en zona d'alta intensitat. Flash.

Aquí arrenquen les 4 hores de Maxi Flash. La teva marató sense pausa de Parquineo. Comença el Maxi Flash amb Héctor.